0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: On vas amb els papers?
3: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
2: I no tens IDCAT mòbil?
4: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
2: Què? Vas a fer tràmits?
4: 012. La millor resposta.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del

0: telèfon 930-0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
1: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'ol i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren, vinc de

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

potser no sonava, en aquest cas, tan soul la cosa, més aviat, més country. De l'últim àlbum, i estic parlant d'un tipus que dir l'últim és complicat perquè despista, perquè no para de publicar coses una dins de l'altra, en un mateix any ha publicat dos àlbums, per tant és un no parar, el senyor Charlie Crockett, un home que, si us agrada així aquesta renovació de country sense arribar a la denominació d'americana, i algun dia podríem entrar en detalls amb això, o sigui, que sona com més country, més tradicional, i tot i que l'avança, però no arriba a desvincular-se d'aquella pàtina més del country més comercial. Ja sé que és difícil a vegades trobar aquest punt de separació entre una cosa i l'altra, però a base d'escoltar-ho un acaba aprenent. I en el cas del que ens ocupa ara, J. Croce és un tipus que també es mou en diferents fronteres. Tan aviat el pots tenir fent ritme en blues, com coses que s'aproximen més al món del pop, com coses que sonen més a blues clàssic de tota la vida. Es diu Hearth of the Eternal, el seu últim àlbum.

fill de Tim Croce, un d'aquells cantautors, l'altre dia que parlàvem així, de cantautors que encara quedaven, bé, que encara quedaven, en aquest cas ell ja no hi és mort, però vaja, de l'artistes que ens han deixat coses realment extraordinàries per una cançó d'autor que moltes vegades està com desprestigiada, on té a vegades aquesta sensació. I volia posar-vos també algo que sona clàssic, fet aquí a casa nostra, des de la ciutat de Barcelona, d'un últim àlbum que es diu Love Child, que a mi em sembla una meravella, que és l'últim de Coco Gin and the Tonics.

Em sembla extraordinari aquest Love Child, l'últim àlbum que ha publicat Coco Gin and the Tonics. A vegades passa, en aquest país som molt així, quan hi ha alguna cosa que ja l'hem sentit altres vegades, doncs ja no li fem tantíssima atenció, però és que també els artistes evolucionen i les bandes milloren i les bandes aprenen. Jo crec que aquest àlbum és un d'aquests discs que s'ha d'escoltar perquè val molt la pena. I seguint amb gent que sona així antiga, aquest senyor ho sona molt i des d'una perspectiva molt particular. Ell es fa dir Amigo de Devil.

0: de mare espanyola, afincat a Miami, i amb aquest nom, diguéssim, que convida a baixar les profunditats, Amigo de Devil. Això es deia Cannibal Waiting, una de les cançons de l'últim àlbum que ha publicat en aquest 2025, Amigo de Devil, amb sonoritats així tan fosques que ens recorden en certa manera també a les maneres de fer d'un home que enyorem des de fa ja molt de temps i del que no en tenim notícies, com és el senyor Tom Waits. I del que sí que tenim notícies, perquè no ha parat de publicar singles nous al llarg d'aquest 2025, és d'una de les noves esperances joves del Retro Soul també. Estem parlant de Jalin Gonda.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and

I acabarem amb Durer Jones i la seva banda, els Indications, i a més amb col·laboració especial d'un altre tipus que també fa retrosoul, com és l'Aaron Fraser, d'un últim àlbum que han publicat els primers, el Durer Jones and the Indications, que es diu Flowers. Gràcies per ser-hi i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers continuen treballant intensament tota aquesta matinada en les tasques d'extinció dels incendis forestals que cremen simultàniament a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis que continuen actius. Un a Sentmenat, al Vallès Occidental, un altre a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que aquest ja està controlat. Tot això se suma a l'incendi que des de divendres afecta la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà, i que es manté estable. El govern ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, truca al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: Repàs més breu a altres notícies en Alfonso.
3: El risc d'incendi és molt alt a més d'un centenar de municipis de 18 comarques de cara a aquest dimarts. També hi ha 6 espais naturals on el risc de foc al bosc és màxim. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi. Ho explica l'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mor.
4: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat quan arribi al Congrés.
3: El secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com repent Trump. Espanya és el principal opositor de les exigències del president nord-americà d'incrementar la despesa militar. La cimera estudiarà incrementar l'ajuda militar a Ucraïna, que la matinada passada va patir un nou atac rus sobre Kiev fa més de 20 morts.
1: El PP es compromet a replicar al conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, però que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar i pugui optar a ajudes. El MoMA de Nova York acollirà l'any que ve una retrospectiva sobre Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional del govern català per homenatjar el cineasta i activista polític.
3: L'exposició s'emmarca en les activitats que la Generalitat i el Ministeri

0: Ministeri de Cultura impulsen per celebrar el febrer de l'any que ve els 100 anys de Pere Portabella. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també prepararan diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. De fet, aquest mateix juliol, el MACBA i el GREC coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i l'empresonament de Portabella el 1973. La de la tardor de l'any que ve serà la segona retrospectiva que el MoMA de Nova York dedica a Portabella en els últims 20 anys.
1: Als Estats Units, la selecció anfitriona ha quedat fora del Mundial. Ha perdut 4-1 contra Bèlgica en partit de vuitens de final que s'ha acabat fa uns minuts. Aquest dimarts es disputaran els dos últims partits de vuitens. Són l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia.
0: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.
1: I a la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha transcorregut per territori català, victòria de Tadej Pogačar, l'eslovè, passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts es corre la quarta etapa. Són 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Com més calor fa,
5: més fresca et fem la tarda.
4: Les millors tardes d'estiu
5: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: El 23 de maig del 1981, tres mesos després del cop d'estat del 23F, va tenir lloc a Barcelona l'assalt al Banc Central, al capdamunt de les Rambles, a tocar de Plaça Catalunya. 11 encaputxats van retenir gairebé 300 hostatges i van acaparar l'atenció dels mitjans de comunicació d'Espanya i de mig món. Anys després, el líder de la banda, un home anomenat El Rubio, va concedir algunes entrevistes i una d'elles va formar part d'un reportatge titulat Cop al Banc Central, emès al programa Sense Ficció de Televisió de Catalunya, amb una entrevista exclusiva del cap de la banda a la periodista Neus Sala. Malgrat la sentència condemnatòria, aquell assalt va estar sempre envoltat de secrets i confusió.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Heu vist una sèrie de Netflix que es diu La Casa de Papel? Ha tingut un èxit mundial. Un grup de lladres, vestits amb caretes de Dalí i granotes vermelles, atraquen la Casa de la Moneda de Madrid. La sèrie és una ficció i van jugant. Si escolteu la història de l'assalt al Banc Central de Barcelona, veureu que hi ha unes quantes similituds. Com sempre, la diferència és que l'assalt al Banc Central és realitat, una realitat que avui en dia encara és plena de forats. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified,

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Era un dissabte de primavera, un dia càlid. A les 9 del matí d'aquell 23 de maig de 1981, la gent passejava tranquil·la per la plaça Catalunya. Els més matiners aprofitaven per fer gestions al Banc Central, que en aquells moments estava dalt de tot de les Rambles, a la cantonada en plaça Catalunya, i que ara s'ha convertit en una botiga de roba. Els 263 treballadors ja havien arribat al banc i, tot i que feia molt poc que havien obert i era dissabte, més de 70 clients feien cua esperant a ser atesos. A les 9 i 20 en punt, entren al banc a punta de pistola 11 encaputxats. El primer a entrar dispara un parell de trets al sostre i la resta avança pel pati central del banc disparant trets a l'aire i obligant treballadors i clients a llançar-se al terra.
2: El faro! Sí, amb la metralladora. Collons, el suelo, están al suelo.
3: Asomé y estaba todo una alfombra de empleado boca abajo. Entonces uno de ellos me dijo, ven pa' aquí.
1: Aquests que sentíem eren testimonis de l'assalt. Començava així l'atracament a un banc més important de la història recent d'Espanya, l'assalt al Banc Central de Barcelona. El líder d'aquell grup d'onze encaputxats li deien el Rubio. Avui potser li dirien Berlín. Parlaríem de la Casa de Papel. Però estem al 1981. Els primers minuts són crucials per poder tenir sota control els més de 300 hostatges que creuen que trobaran al banc. Però tal com ens explica el mateix Rubio, més de 30 anys després d'aquell dia, des del minut 1 de l'operació, les coses no surten com ells les havien dissenyat.
4: Són les 9 de la mañana, 9 y 5, sin sería, cuando se da la primera orden de entrada, pero en eso llegó un blindado a recoger dinero del banco y para evitar un enfrentamiento de entrada le damos tiempo de que el blindado se retire, ¿no? Y se marcharon, que ya eran las 9:20 de la mañana, es cuando se entró en el banco, a las 9:20 de la mañana.
1: Un cop dins del banc, els encaputxats entren despatx per despatx i a punta de pistola fan sortir tothom. Van baixant per les escales i els reuneixen a tots a baix, a la planta principal. Més de 300 persones estirades de boca terrosa. N'hi ha una, però, que aprofitant una badada dels segrestadors, s'amaga als lavabos. Es diu José Gracia.
5: Al girar-se, jo m'eixé per atrás i me metieron los lavabos.
1: Segons l'atestat policial, a les 9:18 minuts es rep a la centraleta de la policia una trucada anònima que els informa que a la seu del Banc Central de Plaça Catalunya s'hi està cometent un atracament. Un parell d'unitats de seguretat ciutadana i de vehicles camuflats s'acosten al banc, però són rebuts per una ràfaga de trets que disparen els assaltants des d'una de les finestres. La policia encara no sap a qui s'enfronta, però una cosa els queda clara. Uns atracadors que s'atreveixen amb el Banc Central, el banc més blindat de Barcelona, i que reben la policia a trets, no són uns atracadors convencionals. Però a les 9:25 del matí d'aquell dissabte, poc es podien imaginar a què s'enfrontarien realment. El número 1 dels assaltants, l'anomenat Rubio, sembla tenir un pla molt ben dissenyat. Els hostatges tenen clar, des del primer moment, que aquell home del jersei blau i a qui la resta d'atracadors anomenen número 1 és el cervell de la banda. El primer que fa és situar els hostatges a les portes i finestres, de cara al carrer, en un missatge claríssim a la policia.
4: Que si ellos querían llegar a nosotros, tenían primero que pasar por esa clase, por la persona. Y eso es por lo que se puso a la gente contra los cristales, contra las ventanas, para que ellos comprendiese que no iban a llegar fácilmente a nosotros.
1: Els hostatges que ho van viure recorden com si fos ara aquells primers moments d'incertesa i d'incredulitat que van envair la gent que feia tot just uns minuts estava tranquil·lament fent gestions al banc. En un instant es van veure immersos en una situació que fins aquell moment pensaven que només passava a les pel·lícules.
6: I em va posar de cara a les Rambles amb una finestra fet de parapeto.
7: Em va posar una pistola al coll i aquí a pujar a l'ombra i em va dir, si et bellugues em mato. Y en acabat li va començar a disparar al policia.
8: Estaba allí uno asomando la cabeza, se lo dijo al número uno y el número uno le dijo, dispárale. Y conmigo así cogido le disparó Eso sí, sonó el disparo como si me entrara por los pies y me saliera por la cabeza, sonó muy fuerte.
1: La policia acordona tots els accessos a les Rambles i la plaça Catalunya. Us podeu imaginar un dissabte assolellat, un dia perfecte per passejar pel centre quan els turistes arribaven en comptagotes, però sense ni una ànima pels carrers. El silenci és total. A la plaça no hi queden ni els coloms que habitualment s'hi concentren. Els trets els han fet fugir. La situació és completament nova per a la policia. No només per als agents de Barcelona, també per als especialistes en atracaments de les unitats centrals de Madrid. No saben quants atracadors hi ha al banc, però saben que no és una banda normal. Ningú amb dos dits de front s'atreviria amb un banc d'aquestes característiques i sabent que no hi ha cap possibilitat de fugir perquè estan completament rodejats. El cap de l'operatiu policial està desconcertat. Encara no ha tingut temps de reaccionar quan arriben les primeres respostes a les seues preguntes. A les 9:30 apareix un comunicat en una cabina propera al banc. El comunicat acaba de destarotar completament els caps policials perquè els assaltants hi especifiquen les seues condicions.

0: Què demanaven, Lídia Orriols?
1: Demanaven, i cito textualment, la llibertat de quatre militars herois del 23 de febrer i del nostre valent tinent coronel Tejero, que d'aquí 72 hores tinguin a la seva disposició un avió a l'aeroport de Barajas per traslladar els defensors de la causa a l'Argentina i un altre avió al Prat per garantir la nostra fugida també a l'Argentina. El comunicat afegeix que si no es compleixen aquestes peticions es veuran obligats a executar 10 persones i cada hora que passi 5 persones més. Si intenten penetrar a l'edifici on es troben, es veuran obligats a fer-lo explotar amb tots els hostatges que hi ha dins i firmen el comunicat amb un Viva Espanya amb signes d'admiració.
0: L'atracament es va fer el dia 23 de maig, exactament 3 mesos després del cop d'estat del tinent coronel Tejero. La sola menció en el comunicat del nom de Tejero fa posar els pèls de punta als investigadors. Comencen a pensar en la possibilitat que no s'estiguin enfrontant a atracadors comuns i que les persones que s'han atrevit amb un edifici de la magnitud del Banc Central siguin militars o guàrdies civils que van participar en l'intent del cop d'estat. Ara sí, calia posar en marxa tota la maquinària del govern per fer front a aquesta situació. Tot feia pensar que si no estaven davant d'un nou cop d'estat, sí que era un nou pols contra la democràcia acabada d'estrenar. Falten 10 minuts per a les 11 del matí. Els atracadors porten una hora i mitja dins del banc i el Ministeri de l'Interior decideix emetre un primer comunicat a la premsa. La policia encara no té ni idea de qui hi ha allà dins, però els assessors polítics del Ministeri treuen les seues pròpies conclusions i afirmen de manera clara que els assaltants són membres de l'extrema dreta i calculen que al banc n'hi han entrat uns 25. Els càlculs que estableixen són que podria haver-hi uns 300 hostatges entre treballadors i clients, però tampoc ho tenen clar. El govern central decideix muntar un gabinet de crisi a la central del Banc de Bilbao, també a la plaça Catalunya i a pocs metres del Banc Central. Es fa evident que això desborda el grup d'atracaments de Barcelona i el grup operatiu que s'hi està traslladant ve de Madrid. El president del govern espanyol, que llavors era Leopoldo Calvo Sotelo, decideix enviar a Barcelona perquè encapçali el gabinet el director de la Guàrdia Civil, el general Aramburu Topete, l'home que el 23F va intentar negociar les portes del Congrés amb el tinent coronel Tejero amb molt poc èxit i va acabar marxant amenaçat a punta de pistola pel colpista. Ara tornava a encapçalar una de les situacions més compromeses a què s'enfrontava el país. Y así lo explicaba en una entrevista poco antes de morir.
2: Y me llama Leopoldo Calvo Sotelo y me dice, oye, general, tú sabes que hay, parece ser, implicados de la Guardia Civil. Me fui a la Moncloa y me dice Calvo Sotelo, mira, lo mejor es que vayas para Barcelona con los máximos poderes que te podamos dar y haz lo que te dé la gana.
1: El general Aramburu Topete, juntament amb el general Pajuelo, lideraven el gabinet de crisi, però allà s'hi van concentrar els màxims comandaments tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil i les autoritats polítiques, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de Barcelona, que llavors era Narcís Serra. A les 11 en punt del matí, el Rubio decideix fer el seu primer cop d'efecte. Surt encaputxat a la porta del banc i fent servir d'escut humà el senyor Lluís Rotllán, el caixer principal del banc i que aquell dissabte li havia tocat ser la màxima autoritat a l'entitat bancària. La policia veu clarament com l'atracador, apuntant al cap del senyor Rotllán amb una pistola, es passeja amunt i avall per davant de la porta principal de manera desafiant. Porta un jersei de punt blau cel, pantalons negres i sabates fosques. Ningú sap qui és, quin nom s'amaga darrere d'aquella caputxa negra. Pot ser un militar, un guàrdia civil, però tenen una cosa segura. No és un atracador de bancs.
0: Però qui és el Rubio i per què salta el Banc Central? Ell mateix respon primer a la segona pregunta, el per què. Per saber la resposta a la primera, haurem de tenir encara una miqueta de paciència.
3: Me propusieron de que había un maletín y que había un trabajo a hacer en Barcelona, en un banco. En el maletín había unos documentos muy importantes que ponían en riesgo la estabilidad política del país y que era necesario recuperarlo. Mi pregunta fue, bueno, si sabiendo estar el maletín y en la caja que contiene el maletín, lo más lógico es que vaya a ir y os hagáis con él. Me dijeron que era imposible, que no se podía obtener esa llave y que por lo tanto había que llevar una operación de atraco a cabo para sacar el maletín.
0: El Rubio afirma que li diuen que el maletí és a les caixes de seguretat del banc i que l'encàrrec li ve directament dels serveis secrets de l'Estat i d'importants membres de l'ultradreta espanyola. Insistim, això sempre segons la versió del Rubio, que també parla de noms molt concrets, noms que als 80 apareixien sovint a les pàgines dels diaris.
3: I allí teu contacto con dos membres dels servicios secretos, una de operación encubierta, el que yo llamo Luis, y el otro del señor Manglano, que era su subdirector de los servicios secretos en la época.
0: Quan el tinent coronel Emilio Manglano suposadament es posa en contacte amb el Rubio, era subdirector del CSIC, però poc després del 23F va ser nomenat director, i en aquell moment estava sent informat al minut des del gabinet de crisi de tot el que passava dins del Banc Central. A Manglano el deveu recordar perquè va ser condemnat als 90 per un famós cas d'escoltes il·legals i després absolt. Però qui pot haver en aquest maletí amagat en una de les caixes fortes de la càmera cuirassada del Banc Central de Barcelona que pugui interessar tant al director dels serveis secrets com per organitzar una moguda com aquesta? El Rubio no ho sap, i en el moment en què ell diu que rep l'encàrrec, tampoc li importa. La feina que li acaben d'encarregar té uns beneficis molt sucosos y está disposat a dur-la a terme.
3: Las condiciones para el trabajo son 50 millones mínimos de pesetas por persona que participe y máximo de 100 millones. Y yo recibo la época que estaba 70 y tantas pesetas el dólar, $1,000,000 en una cuenta suiza.
1: Segons el Rubio, és Manglano en persona qui el posa en contacte amb dos importants membres de l'extrema dreta de Barcelona. El pla és que un cop el maletí estigui fora de la caixa forta, un d'aquests membres de l'ultradreta tregui el maletí camuflat entre els hostatges. Per això s'ha d'organitzar bé, no es poden aixecar sospites i la policia se'ls ha de prendre seriosament. El Rubio no s'ho pensa dues vegades i a les 11:20 demana dues ambulàncies. A la primera deixarà sortir un home que havia tingut un mai perquè tenia una malaltia coronària. La segona estava preparada per atendre el primer ferit, perquè hi havia d'haver un ferit. El Rubio, el número 1, sabia que per poder començar qualsevol negociació s'ha de tensar la corda i fer entendre a la policia que els hostatges realment corren un risc.
3: Para que nos tomasen en serio y que las reivindicaciones que pedíamos eran serias. El herido estaba confirmado que se tendría que hacer.
0: I així va ser.
1: Crims.
0: El Rubio fa un cop d'ull als hostatges i es queda mirant-se fixament un home, Ricardo Martínez, que treballava al banc.
3: No sé, me pareció la más idónea para darle un tiro que de otra de los que tenía allí. Simplemente me dijo, ¿por qué a mí? Y dije, hombre, tú eres joven, más fuerte, está tocado. Esas fueron las palabras textuales. El error fue avisarle de que iba a ser herido. Claro, ella estaba pendiente de mí. Él levantó la pierna, entonces le dio la pierna, le dio totalmente una vuelta, le quité la corbata al señor Royán, con su corbata se le hizo un torniquete, ¿no? Mientras acudía la ambulancia, lo saquemos a la puerta, a los dos, el señor que tenía un problema de corazón y al herido. Y entonces con el herido se dio el aviso de que si no se retiraban las fuerzas de las paredes del banco, de las inmediaciones, el siguiente sería muerto.
0: Després d'aquest cop d'efecte, el Rubio organitza la primera entrega d'hostatges a canvi de menjar. Segons el pla, és en aquest intercanvi on, si tot va segons el que s'havia previst, sortirà el maletí. S'ha d'aprofitar que la policia està descol·locada pel tret, el ferit i la sortida de les ambulàncies. Les mirades estaran centrades en la seguretat dels membres de la Creu Roja que estan entrant les bosses del menjar. Llavors, entre els hostatges que siguin alliberats, hi haurà camuflat com un hostatge més el membre de la ultradreta que portarà el maletí.
3: I, bueno, he salido con el maletín, com un cliente más del banco, y a los antiguos del grupo y les dije, de aquí no salimos, ¿eh? ¿Cómo? Digo, de aquí no salimos porque lo que yo acabo de ver es para que nos dejen aquí adentro. Es decir, ni cárcel ni nada, es decir, que no, nos maten aquí adentro.
0: ¿Qué había visto el rubio al interior del maletí y por qué va pensar que de allá no sortirían? Com tenia previst aquell grup d'11 suposats atracadors abandonar el banc burlant totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat? O realment creien que el govern de Calvo Sotelo s'avindria a alliberar Tejero i els posaria tots plegats en un avió cap a l'Argentina? Però anem a pams. Són 11:45 del migdia i el Rubio torna a sortir a la porta del banc. Aquest cop, el senyor Rotllan, el caixer principal, pot sentir la pistola tocant-li el clatell. El seu cos cobreix completament el del Rubio. Més de 20 membres de la Creu Roja s'atancen a la porta. Porten olles de brou calent i entrepans per a les més de 300 persones que hi ha allà dintre. Mentrestant, el Rubio deixa sortir 12 de persones. Entre elles, i sempre segons la versió del Rubio, surt el contacte de l'ultradreta amb el maletí. La plaça Catalunya està completament en silenci. Alguns periodistes ja han arribat i s'ho miren des de les terrasses i balcons dels edificis del costat. El Rubio sap que en aquell moment és el blanc de totes les armes que apunten al central.
4: Yo pienso que en ese momento no hay un centímetro en mi cuerpo que no tenga un francotirador apuntándome, pero ellos saben cómo tengo arrencogido y saben que en caso de que me hubiesen dado un tiro, la persona hubiese caído conmigo.
0: Dins el banc es reparteixen els entrepans i el brou, tot i que pocs tenen ganes de menjar. El que no menja res és l'operari del banc José Gracia, que feia 2 hores que estava assegut a la tassa del vàter des que havia aconseguit amagar-se dels atracadors. José estava convençut que si allò era un atracament normal, en qüestió de 20 o 30 minuts s'hauria acabat tot. Però des d'allà on era, va poder sentir el tret que el Rubio li va disparar a Ricardo i no tenia ni idea del que passava fora.
5: Quiere salir y oyes tiros. Bum, bum, otra vez para adentro. A los lavabos. Allí van transcurriendo las horas, solo, y en un momento no ves luz, luz de la calle, y en un momento te pierdes el tiempo, 12 horas encerrado en un bate.
0: No és l'únic que ha aconseguit amagar-se. A 2 armaris dels despatxos de la segona planta hi ha 2 treballadors més que porten unes quantes hores a les fosques sense atrevir-se a sortir.
1: A aquella hora, les redaccions dels diaris, les ràdios i la tele... Tele, en singular, perquè el 1981 només hi havia televisió espanyola, ja bullien d'excitació. Tothom volia saber qui eren els assaltants del Banc Central. A un periodista de Ràdio Barcelona se li acut trucar al banc i preguntar pel cap dels atracadors. Per tenir sort, cal arriscar, i el jove redactor no s'ho pot creure quan sent la veu del Rubio a l'altra banda del fil telefònic.
6: ¿Quién hablamos, por favor?
7: El número uno.
6: ¿Qué piensan hacer en las próximas horas?
7: En la próxima hora pensamos hacer lo siguiente. Primero, si no alcanza nuestras peticiones, no sabrá nadie de tu cometimiento.
0: Aquesta trucada, totalment casual, és analitzada al gabinet de crisi i serà fonamental en el desenvolupament de tota aquesta història. Recordem que és el 23 de maig i que tot just fa 3 mesos del 23F. Els comandaments cada cop estan més convençuts que els atracadors són guàrdies civils o militars, però no tenen manera de confirmar-ho. La trucada, amb la veu del cervell de la banda, aporta la prova que creuen definitiva. O almenys, així ho pensa un dels caps de l'operatiu, el general Pajuelo, que està plenament convençut d'haver identificat aquella veu i així ho recorda el que llavors era un jove capità de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Miguel Gómez Alarcón.
8: Creo que fue nuestro general que lo había tenido a sus órdenes y que llegó a decir que la voz, una de las voces que había escuchado, se parecía a la de Gil Sánchez Valiente. Ese fue el desencadenante para que ya todo el mundo empezara a hablar de Gil Sánchez Valiente y que dónde estaba Gil Sánchez Valiente y que no se encontraba Gil Sánchez Valiente.
0: ¿Pero quién era Gil Sánchez Valiente?
1: Gil Sánchez Valiente era un vell conegut del general Pajuelo, un capità de la Guàrdia Civil que des del 23 de febrer estava fugit i a qui la premsa havia anomenat el capità del maletí perquè suposadament havia estat implicat en el complot del cop d'estat i s'havia emportat un maletí que contenia informació crucial que podia fer saltar la democràcia.
0: Ara, permeteu-me la llicència, però avui aquest home potser es diria Villarejo. Continuem. Si el cap dels atracadors era el capità Gil Sánchez Valiente, semblava clar que tots els que hi havia a dins eren guàrdies civils o militars. Els responsables de l'operatiu de vigilància ordenen interrogar els hostatges alliberats per veure si poden confirmar que els segrestadors poden ser militars. Els hostatges també confirmaven que els atracadors es dirigien entre ells per números, de l'1 a l'11, i que obeïen el cervell de la banda amb actitud militar. Ja ho sentiu, avui s'ha fet famosa la sèrie La Casa de Papel, que juga que els atracadors tenen noms de ciutats, Berlín, Tòquio, Rio... El 81 utilitzaven xifres, número 1, número 2, número 10...
3: Número 1 soy yo, José Juan Martínez Gómez, ¿no? You want it
9: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
0: Però a fora, entre els comandaments de les forces mobilitzades, el general Pajuelo té al cap la idea que el número 1 és el capità Gil Valiente i decideix trucar al banc i demanar directament per ell. Aquesta és la transcripció de la conversa que consta al sumari, encara escrit a màquina, del Banc Central.
10: Yo quiero una cosa en particular. Hablar con el capitán Gil Sánchez Valiente.
11: No se puede poner en estos momentos.
10: Sí, hombre, por favor, pedírselo. Lo he tenido a mis órdenes y se lo pido, por favor.
0: Tota aquesta confusió li va molt bé al Rubio per reforçar la idea que la sala està totalment vinculat al 23F i dirigit pel mateix tinent coronel Tejero des de la presó.
3: Tenía mucho hincapié de que Sánchez Valiente estaba allí con nosotros. Entonces yo le dije de que allí éramos tres comandos de 8 personas, un responsable por comando y yo era responsable de los tres comandos y que nadie se podía poner al teléfono, que no fuese yo.
0: Però el general Aramburu Topete, que acompanya el general Pajuelo en el gabinet de crisi, no les té totes. Ell havia parlat personalment amb Tejero i s'havia encarregat de controlar que no hi hagués moviments estranys a les casernes i, sobretot, desconfiava de la intuïció del seu col·lega Pajuelo.
2: Aquello era una farsa, sinó... Allí se veía que el engañado era Pajuelo.
0: Però el general Aramburu Topete no controlava la situació tant com es pensava. Gairebé 7 hores després de l'inici de l'assalt, cada vegada hi havia més indicis que allò era un nou cop militar, un 23M. Aquesta vegada, no en el cor de la política, però sí contra un dels puntals econòmics del país. Per al gabinet de crisi estava clar que Tejero s'havia reorganitzat i volia, com fos, forçar la seva sortida d'Espanya. Així és com es va fer arribar el mateix president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo. Aquella gent podia perfectament complir les seues amenaces i executar 300 innocents. El Rubio tenia el país en escac i mat. Han passat 7 hores des de l'inici de l'assalt i el suposat maletí, l'objectiu principal d'aquella complicada operació, ja s'ha aconseguit treure del banc. Ara, al cervell del Rubio, només hi ha una prioritat, organitzar la fugida. Sembla una bogeria, però ho té tot pensat. Segons el número 1, els mateixos que li han fet l'encàrrec, és a dir, el director general del CSIC, dels Serveis Secrets Espanyols, el tinent coronel Emilio Manglano, li ha fet arribar, utilitzant la ultradreta, els plànols del banc i els de la càmera cuirassada, amb la ubicació de cadascuna de les parets mestres i amb les connexions del banc al clavegram que passa per la plaça Catalunya i baixa per les Rambles. Tenien, doncs, el més important: la localització exacta dels punts febles de l'edifici i, per tant, la manera de fugir del subsòl de la ciutat. O això és el que es pensaven. Ni tan sols necessitaven carregar els diners del banc perquè fora els esperava la recompensa pactada amb els serveis secrets. 50 milions de pessetes per a cadascun. El que no sabia la resta és que al Rubio l'esperava un plus $1 milió en un compte suís. Si tot sortia com estava previst, la fugida seria bufar i fent polles.
3: Llevàvem màquina percutora, llevàvem escarpes, macetes, en fi, llevàvem herramientas para tratar los hormigos.
0: Només calia fer un forat en el lloc correcte i perforar fins a arribar al clavegueram. Els atracadors trien un grup d'hostatges, entre ells el cap de manteniment, perquè facin la feina bruta. Us sona la Casa de Papel? Alguns d'ells encara recorden aquelles primeres hores picant a la paret del soterrani del Banc Central.
12: Yo estaría picando sobre un par de horas o aproximadamente. Luego a intervalo volvía a picar, ¿no?
5: Todo aquello fue un teatro. O sea, porque picar con la herramienta que teníamos en el taller a otros compañeros, unas paredes que pueden hacer un metro de anchas.
0: Piquen i piquen i passen les hores i no hi ha manera d'obrir forat. La paret és de pedra, roca dura, i no de formigó com constataven els planos que li havien facilitat. Les eines que portaven, fins i tot la màquina percussora, feien saltar espurnes, però ben just foradaven uns centímetres la pedra.
3: Piedra, diu, bueno, rompeix una piedra, la sacai, i a partir d'ahí vaig a fer el boquet i ja està. Dice, no, no, si es que no, si l'únic que salta són xispas, ni la màquina puede romper la piedra. En el momento que me dicen que eso no es hormigó, quiere decir que alguien va a cambiar los planos. De aquí ya no salimos, esto es una ratonera, ¿eh? Aquí todo esto de los planos, todo esto, yo se ha visto que nada, ¿eh? Lo han engañado totalmente.
0: El Rubio, el líder dels atracadors, s'adona llavors que els han parat una trampa. Ho ha començat a imaginar quan ha vist el contingut del maletí. Ara ho té del tot clar. Els mateixos que han instigat l'atracament no es poden permetre que els atracadors, els suposats colpistes, quedin vius i expliquin qui hi ha darrere tot aquest entrellat. Després de més de 7 hores picant i no haver avançat més de 5 centímetres, el Rubio, que ja sap que tot és un parany i que no hi ha sortida possible, té una reacció de pel·lícula. I aquí tornem a pensar en la sèrie de Netflix La Casa de Papel, i quedi clar que el Rubio improvisava tot això que sabrem ara al maig de 1981. La sèrie és molt posterior. Doncs bé, el Rubio decideix pujar totes les bosses de diners que hi havia a l'interior de la càmera cuirassada fins al vestíbul principal del banc, on hi havia retinguts la majoria dels hostatges.
3: Sacamos 500, 600 millones de pesetas, se pone en el patio de operaciones, ¿no? Y se amenaza con pegar fuego.
0: És el responsable de material, l'Àngel, el mateix que ja s'havia passat unes hores picant i que els havia dit que no hi havia res a fer, el que posa una mica de seny a tota la situació.
12: Me dicen que si tenía gasolina para pegarle fuego. Entonces yo les dije que no, gasolina no tenía. Y que si le pegábamos fuego, pues que allí se iba a liar una humareda que nos íbamos a tener que ir todos a la calle. No se podría respirar allí de humo.
0: El Rubio s'ho pensa millor. Cremar els diners podia posar en risc la vida dels seus homes i dels hostatges. Però ja hem dit que la reacció que ell i el seu número 2 van tenir va ser de pel·lícula. A dia d'avui, el Rubio encara se li escapa la rialla quan ho recorda.
3: Se van sacando sacas de dineros, de toda clase de billetes mezclados, se hace una montaña en el centro del patio de operaciones. La inmensa mayoría de los empleados tampoco habían visto jamás tanto dinero juntos. Y bueno, pues uno que sale aquí baja dice, bueno, llevármelo no me lo llevaré, pero me voy a fumar un cigarro en lo harto de 600 millones de pesetas. Se tumbó, dice, poca gente, yo creo que ni un millardés, puede, un millonario puede hacerlo esto. Se fumó un cigarro en lo harto de los 600 y esto pancho, ¿no?
0: Justament aquests 600 milions de pesetes preocupaven i molt algunes de les persones que estaven en el gabinet de crisi.

0: fora no se sap què està passant a dins, però el silenci a la plaça Catalunya és tan gran que els micròfons dels periodistes poden enregistrar els cops de martell dels hostatges que intentaven, sense èxit, foradar la paret. Aquest és el so original d'aquell dia. Si pareu atenció, sentireu claríssim els cops.
1: Això incrementa el nerviosisme al gabinet de crisi. És evident que estan preparant la fugida i que ho poden fer amb tots els diners del Banc Central i el famós maletí. Ells, en teoria, encara no saben que el maletí ja fa hores que és fora. Cal confirmar, doncs, quants diners hi ha exactament a la càmera del Banc Central. 8 hores després de l'inici del segrest, un alt representant del banc fa la primera trucada als segrestadors i demana parlar amb el cap de caixers, el senyor Rutllant. La conversa no només deixa glaçat el pobre treballador que ja havia hagut de sortir 2 vegades encanonat al carrer per fer d'escut humà el número 1. El mateix Rubio es queda bocabadat.
2: No le pregunta por su empleado, le pregunta por el activo que había en la caja. El hombre le estaba dando una explicación, le cogía el teléfono y dijo, usted no tiene vergüenza.
0: Aquesta és la transcripció exacta d'aquesta trucada. Consta en el sumari del Banc Central.
3: Es igual porque, escuche, está abierto abajo y lo suben todo al patio público. O sea que hay 500 y pico.
4: 500 en billetes. ¿Y te han hecho abrir?
3: Sí, sí, y subirlos arriba.
4: 500 y pico de millones. Bueno, de acuerdo.
3: Duro arriba, duro abajo. Estamos sobre 500 millones, pero no le puedo decir nada más ahora mismo.
4: Bueno,
3: ¿algo más?
4: Nada más.
0: Aquesta absència d'empatia que reben des de l'exterior desmoralitza completament el caixer principal i els treballadors de confiança, com el cap de manteniment, l'Àngel, que havia picat durant hores i que havia evitat justament que cremessin els 600 milions, perquè segons el Rubio eren 600 i no 500.
2: Que había llamado preguntando por el dinero. ¿Qué pasaba con el dinero? Y eso supo muy mal, porque lo más normal es que te preocupes por los empleados, no por el dinero.
0: Són les 7 de la tarda, porten 10 hores de sal i els hostatges comencen a estar desesperats. La seva vida sembla que fora importa poc. Així que a hores d'ara la seva prioritat és sortir d'allà vius.
2: Los rehenes con las horas había quien se hacía el malo. Claro, quien se hacía el enfermo, mareos, cosas, ataques de histeria, que muchos lo hacían ver. Y otro pues era verdad.
0: Són aquests, el que era verdad, els que semblen estar pitjor, els que no aguanten la pressió de la situació, els elegits pel cervell per sortir en el següent intercanvi. És gairebé l'hora de sopar i la negociació torna a ser la mateixa. La Creu Roja els portava els que viures a canvi d'uns quants hostatges. El Rubio no escull els més afectats i els histèrics només per qüestions humanitàries. Sap que quan les autoritats els vegin s'espantaran encara més i s'acabaran de convèncer que la situació per a les persones que hi ha allà dins és límit.
1: Justament la imatge d'un home força gran amb cabells blancs i corbata que es deixava caure al bell mig de la Rambla i començava a donar cops de puny i de puntades contra terra com si fos un nen de 3 anys enrabiat va commocionar completament els polítics i en concret el president del govern. Tant és així que els alts comandaments de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, amb el vistiplau de Leopoldo Calvo Sotelo, decideixen contactar a la presó amb el tinent coronel Antonio Tejero, empresonat des de l'intent de cop d'estat de feia 3 mesos. En teoria, i segons el comunicat que havia aparegut a les 9:30 del matí a la cabina de telèfon propera al Banc Central, l'objectiu principal d'aquell assalt era l'alliberament i fugida d'Espanya del colpista. Així que creuen que només amb la seva col·laboració podran evitar que allò es converteixi en una massacre al cor de Barcelona.
0: Antonio Tejero, que està tranquil en una presó militar, on dia sí, dia també li arriben caixes de llagostins i vins dels seus admiradors, que comparteixen amb la resta de colpistes que l'acompanyen en el seu cautiveri, assegura que no té ni idea del que passa al Banc Central, perquè en qualsevol cas ell no hi té res a veure. Ara sí que no saben per on tirar, i en la seva desesperació, sempre segons la versió del Rubio, el president del govern en persona, Calvo Sotelo, es decideix a trucar-lo al banc.
2: Calvo Sotelo, el president del govern, ¿no?, me dice que tanto el teniente coronel Tejero Molina se niega a salir, que ellos se niegan a salir y que si quiero hablar con ellos por teléfono para que me lo digan personalmente, están dispuestos a pasarme la comunicación. Entonces yo le contesto que yo no hablo con traidores.
0: Un cop més, el general Aramburu Topete, l'únic de tot el gabinet de crisi que està convençut que tot allò és un joc de trilers i que els que estan a dins del banc són atracadors convencionals, critica aquesta estratègia.
5: ¿Cree que se precipitaron a la hora de hacer estas llamadas a los detenidos del 23?
6: Totalmente. Estos se pusieron nerviosos. Totalmente.
5: Se pusieron nerviosos todos. Calvo Sotelo se puso nervioso. O sea...
6: el primero.
0: Aquesta dona que pregunta és la Neus Sala, que també és qui ha escrit aquest guió. Tornem al Banc Central. Recordeu el José Gracia, l'operari amagat al lavabo? Doncs també es va quedar sense sopar.
7: Quiere salir y oyes tiros otra vez para adentro, a los lavabos. Allí van transcurriendo las horas, solo, y en un momento no ves luz, luz de la calle, y en un momento que pierdes el tiempo. 12 horas encerrado en un váter.
0: Tant els assaltants com els més de 200 hostatges que encara queden dins del banc els espera una nit llarga. El record que té el Rubio d'aquella nit, 30 anys després, s'assembla molt poc al que recorden els hostatges que la van viure.
2: La gente estaba ya tan tranquila y tan eso, pues conversaciones, conversaba entre ellos, otros se echaban a dormir, algunos compañeros también, apoyaban contra las mesas, otros tumbaban algún banco, ¿no? Yo observaba y decía, bueno, pues aquí todo el mundo parece que está en su casa o que está de camping, ¿no?
0: Costa de creure que els hostatges ho visquessin igual. Aquells clients i treballadors havien sortit de casa seva aquell matí amb uns plans de dissabte ben diferents d'allò que estaven vivint. Tot i que en 12 hores encara no havien executat ningú, malgrat el que havien escrit en el comunicat, tots ells havien vist com el cervell de la banda no havia dubtat ni un segon a disparar a sang freda a un dels hostatges, i tots sabien que qualsevol d'ells podia ser el següent. Justament, aquestes hores de relaxament dels atracadors, que ja estan esgotats perquè porten més de 24 hores sense dormir des de que van posar en marxa el pla, les sap aprofitar la policia.
1: Feia tot just uns mesos que el Ministeri de l'Interior havia creat el Grup Especial d'Operacions, el que avui dia coneixem com a GEOS, i el Banc Central era la primera operació d'una magnitud important a la qual s'enfrontaven. Els GEOS aprofiten la foscor i el cansament dels atracadors per entrar al subsòl del Banc Central. En silenci, diversos agents, entre ells un jove Enrique Esteban, avancen pel clavegueram i poden observar des de baix el que està passant a dins. Els assaltants no tenen ni idea que estan sent observats.
7: El cansancio nos dio la oportunidad de poder acceder al interior del banco. Yo le puedo decir que personalmente, junto con otras personas, pudimos acceder al interior del banco. Se comprobaron precisamente cómo estaba la situación de los clientes. Nosotros la idea y lo que hubiéramos deseado era poder, en un momento determinado, ver la identidad de alguno de ellos.
0: Aquest que parle és Enrique Esteban, un dels membres dels GEOS. La policia comprova que l'ambient és relaxat i que alguns dels assaltants fins i tot dormen, però no tots. El Rubio acumula massa tensió per dormir. A més, a aquelles hores de la matinada, gairebé les 6, hi havia hostatges que començaven a tenir crisis d'ansietat. 21 hores després de l'inici de l'assalt, es demana la tercera ambulància per emportar-se un hostatge que estava pràcticament deshidratat per descomposició estomacal.
1: Tot el país està paralitzat davant la televisió. L'assalt ja fa 24 hores que dura i sembla que no té una solució fàcil. El gabinet de crisi ni tan sols han pogut confirmar amb total garantia que el cervell de la banda sigui el capità Sánchez Valiente, tot i el convenciment del general Pajuelo. Les negociacions que es tenen amb els assaltants des del gabinet de crisi mereixen una anàlisi a part. Transcrivim la que consta en el sumari. Recordem que és una màxima autoritat policial qui té aquesta conversa.
8: ¿No os pensáis entregar?
3: No, desde luego.
8: Bueno, pero el avión... En Argentina, Bolivia y Chile nos admiten.
3: Bueno, ya veremos.
8: Mira, yo discrepo con el director general en ese sentido, porque él hace las gestiones con el ministro, pero yo creo que hacéis un disparate.
3: ¿Y por qué cree que hacemos un disparate?
8: Porque ninguna nación os admite.
3: Quien no nos admite es Argentina.
8: Si fuerais de ultraizquierda, recibiría Libia, Argelia, cualquier país. Pero de ultraderecha no recibe ninguno.
3: De ultraizquierda sí, pero de ultraderecha no nos recibe nadie.
0: Si el negociador pretenia que després d'aquesta conversa el Rubio s'entregués, anava llest. L'únic que havia aconseguit era aportar més informació al cap de la banda. 24 hores de sal i encara no sabien ni remotament a qui s'enfrontaven. Però la teoria principal continuava sent que eren guàrdies civils. Els generals Pajuelo i Aramburu també porten 24 hores sense dormir i se'ls comença a acabar la paciència. Si negociant no se'n surten, ho hauran de fer com ells ho saben fer, com els van explicar l'exèrcit, de manera contundent. A les 10:15 del matí del dia 24 envien una tanqueta militar a la porta del banc.
6: Y le dije, coge la tanqueta esa, acércate todo lo que pueda a la puerta y sin que se arriesgue la vida de nadie, pues habla con el máximo organitzador, a ver, habla con él, a ver què te cuenta.
0: Un dels guàrdies civils que van a l'interior del tanc és l'aleshores capità Gómez Alarcón. Ell va ser l'escollit per llegir la nota que el general Aramburu havia fet escriure al seu secretari perquè la fessin arribar al cervell de l'assalt.
9: Me dieron una nota escrita, recuerdo que la escribió el comandante ayudante del general Aramburu, me la dio y dice, toma, subir a la tanqueta y por la megafonía decirles esto. Nos acercamos a la fachada del Banco Central. Yo les leí aquel texto.
0: La lectura acaba de manera sobtada perquè, ja ho heu sentit, se senten trets. El Rubio no s'ho va pensar dues vegades i des d'una de les finestres del banc va disparar contra el tanc. El capità Alarcón, que només havia pujat a una tanqueta per fer pràctiques a l'acadèmia, i el conductor, que no l'havia conduïda mai, a punt van estar de volcar quan van notar l'impacte de la bala.
9: El disparo no, lógicamente no entró en el habitáculo de la tanqueta, pero se hizo un ruido importante. Nuestro conductor, el hombre, pues del impacto que aquello sonó como un misil. No puedes evitar hacer este gesto de encogerte y que fue lo que hizo que el propio conductor, entre el ruido, ese gesto de encogerse y demás, perdió el control del volante y nos subimos al jardín aquel que había allí.
0: El Rubio no pot evitar somriure quan recorda com va fugir el tanc de la porta del banc.
2: Y bueno, y vemos que de golpe y porrazo, con la seguridad que venía, pues ellos se van corriendo, a golpe de rueda, ¿no?
0: Els hostatges, quan veuen que ni tan sols un tanc militar fa defallir els ànims dels segrestadors, perden els nervis i comencen a cridar des de les finestres. Tenen por que hi hagi un foc creuat i que acabin morint tirotejats per la mateixa policia. Aquest que sentireu és el so real d'aquell 24 de maig de 1981 a les 11 del matí des de les finestres del Banc Central. Els crits d'un hostatge dirigint-se a la policia. Els que mantenen aquesta conversa amb l'hostatge no tenen cap intenció de disparar, almenys de disparar trets, perquè els que contesten no són policies, són els periodistes que hi ha a les balconades i les terrasses dels edificis del costat seguint el desenvolupament del segrest. I així li fan saber al pobre home que estava arriscant la vida des de la finestra, convençut que parlava amb l'operatiu policial.
10: No, nosotros somos periodistas.

Treure la tanqueta al carrer no ha tingut l'efecte que s'esperaven els generals Aramburu i Pajuelo. El Rubio, amb el tret directe contra el vehicle militar, havia deixat ben clar que no pensava entregar-se. L'estratègia de la línia dura quedava descartada. Potser calia replantejar-se tornar a la negociació pacífica, una solució que les autoritats espanyoles no tenien molt practicada i que sembla que continua igual. Aquella era la primera vegada que s'enfrontaven a una situació així i tots els protocols d'actuació previstos en la teoria havien fallat. Així que prenen una decisió visiblement arriscada i que avui en dia resulta incomprensible. El governador civil de la ciutat i el director de la policia decideixen entrar al banc i negociar directament amb el Rubio. El número 1 ho tenia molt fàcil. Li havien servit amb safata dos hostatges VIP, ni més ni menys que el governador civil i el director de la policia. Però ja ha passat una hora de programa i ho hem de deixar aquí. Com continua la història i com acaba, us ho explicarem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.

Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Orriols, Adolf Beltrán i Mercè Folk. Guió Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Intens treball dels bombers tota aquesta nit i matinada per les feines d'extinció dels incendis forestals que cremen simultàniament a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 importants incendis, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, un altre a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera, aquest últim ja controlat. A tot això s'hi suma també l'incendi que des de divendres afecta la Serra de les Gavarres, el Baix Empordà, i que es manté estable. El que més preocupava ahir els bombers era la simultaneïtat dels focs, com explicava el cap dels bombers, David Borrell, a Catalunya Ràdio.
2: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
1: Més notícies ara amb l'Anna Alfonso.
3: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge al·lega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit, i des de la Moncloa consideren aquesta decisió incomprensible.
1: Junts per Catalunya amenaça de tombar el nou model de finançament autonòmic quan arribi al Congrés perquè considera que perpetua el cafè per a tothom. Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
4: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
5: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
3: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Venezuela intenta tornar a la normalitat 10 dies després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals és de 3.535 persones. L'Organització Mundial de la Salut alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. A més de les malalties, la gran preocupació de les autoritats és el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i de nens i que continuen sense rebre atenció mèdica especialitzada. Arrenca l'any Joan Costa, que celebra el centenari d'aquest dissenyador gràfic català, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa.
3: Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
7: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, de Joan Costa.

0: La imagen de gallina blanca, ¿me creen? Eso no viene del azar, viene de sus manos.
1: Espanya i Bèlgica s'han classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de derrotar respectivament Portugal i els Estats Units. La selecció espanyola ha guanyat el combinat de Cristiano Ronaldo per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit, mentre que els belgues han derrotat amb claredat els anfitrions per 4-1. Espanya i Bèlgica es trobaran a la pròxima eliminatòria divendres que ve.
2: Avui es disputaran els dos últims partits de vuitens de final, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia, que definiran l'últim enfrontament pendent dels quarts de final.
1: I a la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogačar als Angles, que passa a ser líder de la general, empatat amb Jonas Vingegaard. Avui es corre la quarta etapa entre Carcassona i Foix.
3: Fins aquí les notícies.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Què vols dir que s'ha de fer?
0: Oh, hem vingut a fer un programa, nano. La Renaixença.
1: Jo venia a fer el got i prou, pensava que el primer dia era només per conèixer-nos.
0: Però sí, ja ens coneixem, home, ja ens coneixem. Avui entrevistem els Catarres.
1: Ah, aquests sí que els conec. I què més fem?
0: I la, bueno, la Mercè ens parlarà de màgia.
1: Quina Mercè?
0: Coi, la Mercè Martínez, ja la coneixes.
1: Oh, jo sí, però potser hi ha gent que no.
0: I a cada capítol farem una cosa que és sortir a passejar el gos per un fet històric. Mm. Mira, això és una cosa que a mi no m'agrada gens, però a l'equip li agrada i es veu que haurem d'anar-ho fent.
1: A mi en Peyu em va dir que cada programa parlaríem d'un objecte.
0: Ah, sí, sí, sí. Avui, del barret de copa.
1: El barret de copa?
0: El barret de copa.
1: Oh, l'objecte és el barret de copa.
0: Coses que no hi sents, el barret de copa.
1: Però el barret de copa està passat...
0: El barret de copa... Xx, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el

0: La Renaixença.
1: Anys enrere, el barret va ser un símbol d'estatus social. Per exemple, el barret de copa alta el portaven els senyorets de Barcelona, la burgesia catalana, la gent de bé. Aquells que xerren en castellà a vegades.
2: Sí. Bueno. Era patam, només començar, eh?
1: No, bueno. És que vaig anar a dinar l'altre dia a un restaurant a l'Empordà i tenia una taula al costat, nano, que sí. Déu-n'hi-do, eh?
3: Però els de l'Empordà poc parlem castellà.
1: No, però que no eren pas de l'Empordà, aquella gent. Ah. Vaig sentir, només entre... Vaig sentir... De las seis casas que tenemos, aquí es donde duermo mejor. Jo vaig sentir això, ja està. Bueno, els senyorets portaven barret de copa quan sortien al carrer a fer-se l'important, però que sapigueu que el barret de copa és un invent dels francesos.
2: Collons de francesos, eh?
1: Bueno,
2: ho inventen tot, eh?
1: Ho inventen tot o diuen que ho inventen tot perquè, tot i que se'ls atribueix a ells l'invent del barret de copa, la veritat és que el primer que va fabricar-ne un va ser un sastre anglès, en John Hetherington. El va fer l'any 1797 a Londres.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, noi.
2: I els va parir.
1: I atenció a la dada. La primera vegada que se'l va posar en públic pels carrers de Londres va ser el 15 de gener de 1797. 97. I la cosa va ser tan bèstia que va acabar sortint a les cròniques. Ho descriuen de la manera següent.
4: John Hetherington va ser processat ahir davant l'alcalde amb l'acusació d'alteració de la pau pública i incitació a disturbis per haver aparegut a la via pública portant al cap el que ell anomenava un barret de seda, una estructura alta amb una lluentor brillant i calculada per espantar la gent tímida.
1: Cuidado, eh? Per espantar la gent tímida, eh? Hòstia, has de ser molt tímid.
3: Molt tímid. Molt.
1: Perquè t'espantis quan veus un barret de copa.
2: Sí. Bueno, més que tímid has de ser curt, eh?
1: Sí.
2: No? De cop,
1: Sí, espera't, perquè la crònica continua. Insisteixo, el que estem llegint és un text real.
3: És verídic, eh?
1: És verídic.
3: Sí.
1: És real de l'època.
3: Sí, sí, sí.
4: Diverses dones es van desmaiar davant la vista inusual. Mentre els nens cridaven, els gossos bordaven i un noi jove va ser llançat a terra per la multitud que s'havia plegat i li van trencar el braç dret.
1: Déu-n'hi-do. La gent de Londres de 1797 eren una mica menys tolerant que l'actual.
5: Molt sensibles.
3: Ah, que li han trencat el braç a un paio, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, que no portava ni barret.
1: No, no. És que no
2: passava per allà aquest, eh?
1: No era ni el... Si, bueno, li han trencat amb el que porta el barret.
2: Ah,
1: bueno, té lògica.
2: Va cap allà i va dir... Good day.
1: Good day.
2: És que em sortia buen giorno.
3: Com dius?
2: Com ho diuen els anglesos?
5: Good morning.
1: Good morning, ara, hòstia.
2: Yes.
3: Good morning. Good day. Ara ho diré per tot arreu. Per allà a l'Estartit, que vagi per allà a l'Estartit.
1: Good day. Good day.
2: Sí, tants idiomes que no els he barrejat.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Sabeu per què als bordells se'ls diu cases de barrets? Algú sap?
1: No.
0: Us ho dic?
2: Sí.
0: Es diu que a la plaça Reial de Barcelona, mitjans del segle XIX, en plena Renaixença, es va construir una de les primeres botigues on es venien barrets. I en aquell establiment i oferien serveis que anaven un pèl més enllà. Amagaven un passadís que et conduïa a un entresol on s'hi exercia l'ofici més antic del món.
3: Mira, Mercè, molt interessant això que expliques, però jo penso, i com passes de demanar un barret a dir, miri, em quedaré aquest de color blau, que a la dona li agradarà, però m'han dit que per aquí darrere puc fer alguna cosa més? Anava així, és això?
2: És de mal plantejar, amb el botiguer.
0: Sí, fa de mal
1: plantejar. No teniu res per aquí darrere?
0: Però es veu que no anava així, es veu que estava tot calculat. Tots els barrets que hi havia a la botiga tenien el mateix preu. Llavors, els homes que sabien que la botiga de barrets només era una tapadora i volien gaudir dels altres serveis, pagaven el barret amb un bitllet dels grossos, una quantitat superior a la del barret.
2: Ja t'entenc.
0: Després, l'amo els deia alguna cosa com companyin aquí darrere que anirem a buscar canvi, i els portava fins a l'entresol on hi havia les prostitutes.
2: Fixa't, molt subtil, no? Molt ben calculat.
4: Home, subtil ho és, però ara imagina que tu no saps de què va la cosa, saps?
2: Sí, tu arribes de Torroella un dia.
4: Jo vinc de Torroella de Montgrí i collons, vinc carregat de duros.
2: I vols un barret,
4: no? I vull un barret.
1: Amb calé negre.
4: Però tinc un bitlletot d'allò guapo. Sí.
0: Dels de 500, aquest que no et canvia.
4: Entro a la casa de barrets, posi'm aquest, i pago,
0: i tot això que t'emportes.
4: I ja se m'emporten cap allà darrere, que tu vas entrar al passadís i dius, a veure, on anem ara?
2: On anem? Jo, a bon preu, estem targeta, allà pago. Saps què és que aquella porta de la nevera, que i entren i surten carros?
4: Allà darrere hi ha.
2: Allà.
0: Però que no m'ha pres res de l'apagón aquell que va haver-hi. S'ha de portar efectiu, nois.
2: En fi, si mai aneu a comprar un barret a Barcelona, mireu de portar...
0: Canvi.
2: Just. O pagar-lo just. Pagar just. Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Bojos coneguts, i per topeio encara més coneguts, perquè són tres osonencs. Un grup de música que es va formar el 2010 entre Aigua Freda i Centelles i que fa 15 anys després segueixen creant i fent concerts arreu de Catalunya.
2: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença els Catarres! Visca!

0: tal?
1: Com
0: molt
1: esteu? Guapo, què tal?
2: Molt bé.
1: Us agrada el bar?
2: Molt maco, molt bonic.
1: Aquest
2: no?
1: Maco?
2: Sí, ho ha deixat molt...
1: Estic molt content que sigueu aquí el dia de l'estrena de la Renaixença. Què heu esmorzat?
2: Jo un te i ara aquí he fet un cafè.
1: Mira, bueno.
3: Te i cafè.
4: Jo un entrepà d'alvocat.
1: Entrepà d'alvocat?
4: Sí, d'aquí al bar del costat, eh?
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Però es pot ficar alvocat dins d'un entrepà?
4: Sí, no?
1: No ho sabia, no ho sabia.
5: Puguem-t'hi fotre cansalada.
4: Sí.
1: I tu,
4: res,
1: un cafè amb llet.
3: Jo cafè.
1: Cafè i prou, eh? Sí. No esmorzes?
3: No, no.
1: No t'agrada?
3: No tinc gana, els matins.
1: Hòstia.
3: Des de petit, no sé.
1: Des de petit que ja feies un cafè i prou.
3: Sí, sí. Des que he feinat. No?
1: Escolta'm, ja que som a, quan éreu petits, de petits ja éreu dels que apuntàveu maneres? Les vostres famílies us van apuntar a escoles de música, ja tocàveu instruments...
2: No ens van apuntar, però jo i en Joan des de petits ja volíem fer música. El que passa és que fèiem molt freestyle, agafàvem la guitarra, no sabíem fer els acords i llavors ens els inventàvem.
1: Ah,
2: era absolutament terrible.
1: Hòstia, home, clar.
2: I va ser més, de més grans que sí que ens van interessar nosaltres i vam anar per propi peu a fer una mica de classes, diguéssim.
1: Sí, sí, sí.
2: Que poc gaires, eh? No massa.
4: I els vostres pares ho van agrair, no?
3: Sí, sí.
2: Hem d'estar molt agraïts als nostres pares per aguantar-nos la tonteria durant tants anys.
1: Fa 10 anys que l'en toca, però no sap què toca.
2: Una mica de...
4: Ell rasca.
3: Sí, fèiem algun concert a classe i les cançons, només sabíem un acord, el mi, que és molt fàcil, i sabíem la temàtica de la cançó, però la lletra no hi havia lletra. I era com, bueno, va d'un gat que se'n va al poble del costat i anàvem improvisant la lletra.
1: Hòstia.
3: Són els primers concerts.
1: Sí, era
3: bastant. 6 o 7 anys.
1: Cançó d'un gat en mi.
2: Sí. Inventada.
1: Està bé.
2: Improvisada.
1: Per sort heu anat evolucionant. I ara heu tret paracaigudistes aquest 2025, que parleu molt sobre el tema de prendre decisions, atrevir-vos a fer coses importants. No sé si us passa... Llançar-vos a vosaltres us costa en el vostre dia a dia? És una mena de metàfora dels paracaigudes, entenc que sí.
2: És una metàfora, al final parla una mica de que la vida són reptes constants, no? I al final fa por, no? Fer coses, al final atrevir-se a fer coses noves, sobretot fa bastanta por, i et paralitzes molts cops i tendeixes a caure en la zona de confort, no? I nosaltres el que parlem és d'atrevir-se a sortir d'aquesta zona i com a músics, nosaltres ja portem uns anys fent-ho, sobretot al principi, no? Aquells primers passos que costa molt donar, deixar la feina, el que sigui, no? Per atrevir-te a viure d'una feina que no està gens garantitzada que et donarà clés, però ho fas perquè t'agrada, perquè t'apassiona, però sempre hi ha un punt de por, no? I al final, doncs, la vida ho pots aplicar a qualsevol...
1: Qui és el més boig dels tres? Qui és el que pren les decisions una mica més impulsivament?
2: Bueno, tots som bastant, no? Vull dir, tenim les dues parts.
1: Estamos todos locos.
2: Jo crec que estem bastant equilibrats, no? Perquè quan algú té una idea bastant boja, els altres dos també el frenen una mica i el diuen, vale, espera't un moment, potser és bona idea, però anem a
1: sents el que et diuen, Jan?
3: Sí, sí.
2: Ja li has
3: exactament això. No ho ha dit per respecte, però...
1: Vosaltres ja éreu amics de petit, vull dir que us respecteu, entenc... Bueno, tots tres éreu amics o només el Jan i l'Eric?
4: A veure, nosaltres ens coneixíem sempre perquè els pares són amics, però val. A mi, o sigui, amb mes germana, sí que ells tenien un grup de música amb mes germana quan eren petits, 12 anys o així.
3: Hi havia uns catarres abans dels catarres?
4: Bueno, sí, molts grups hi havia abans. Hòstia. Dels catarres.
3: Sí, l'Eric vam tenir 50 grups abans. 50 grups abans dels catarres fets per vosaltres. Sí.
1: Sí,
3: i un cantava la seva germana. I una de la germana, l'altra cosina.
1: L'altre feien allò de la cançó del gat en mi.
3: Sí, sí, sí.
2: No, això era molt abans.
3: Perdona, t'he tallat, però és que no sé...
4: Ja està, i llavors el 2010 pues, van muntar ells el grup i em van dir a veure si volia anar a tocar jo.
3: Perquè la teva germana no els hi agradava el que passava.
4: Volien algú que toqués el contrabaix.
3: La seva germana ens va deixar per anar amb el grup dels germans de l'Eric, que eren més grans i tocaven molt millor.
1: Hòstia.
2: Sí, va fer bé.
1: Hi ha un merder familiar increïble.
3: Sí.
2: No, pobreta. Nosaltres érem uns pelacanyes i li van oferir anar amb el grup que ja tocaven, feien bolos i tocaven bé, i llavors van decidir, òbviament...
5: Com es deia aquest altre grup?
2: Aquells com es deien? Perquè van tenir
4: diversos. No,
2: és que tenien diversos, també.
5: Bum xacalaca. Ja es veia que no podien arribar. El xacalaca.
1: Se n'ha sentit parlar fort, el xacalaca. Escolta, i...
2: Té mal parit.
1: No us heu separat mai, porteu 15 anys, té mèrit també mantenir la relació, no? Mm-hmm. Perquè éreu amics, heu afegit un tercer membre, no hi ha ningú que hagi volgut marxar mai en aquests 15 anys?
4: Sí, molts cops hem volgut marxar, però hem tornat sempre. Bueno, vull dir...
2: No m'ha arribat a marxar.
4: No m'ha arribat a marxar mai. El que passa que hi ha hagut èpoques que hem estat... Bueno, jo personalment he estat molt cansada en alguns moments.
0: Tens dos.
4: Sí, també.
1: També, eh?
4: No he volgut plegar mai per ells, sinó perquè jo també estava molt cansada en algun moment i, de fet, alguna gira l'havíem hagut d'acabar abans perquè jo em trobava malament.
1: Bueno, però també passeu a nivells diferents. No tots teniu fills dels tres. No?
4: En Joan i jo sí que tenim fills.
1: Ah, Eric no. Tu vas amb avantatge amb el parit.
0: Sí, però jo treballo el triple que ells.
1: No. Tu no tens fills. Ja has xerrat, no sap pas de què va. Ja es veu que no sap de què va.
5: No tens ni idea de què és la vida, nano.
4: No.
2: Bueno, però m'esteu atacant molt, trobo.
1: No. Escolta, 15 anys dalt dels escenaris... Heu sigut mai taloners d'algun grup ben parit? Perquè ara deveu tenir taloners vosaltres, però quan començàveu devíeu ser taloners, també.
2: I tant. Quan vam començar amb els Catarres, me recordo el primer any vam fer de taloners algun cop de Manel, que estaven també començant. Bueno, ja portaven un any i pico, però ells estaven al màxim. I ens va fer molta il·lusió.
6: I ja s'han desfet. No,
2: llavors la gent no ens escoltava i només anava a escoltar-los amb ells. Era una mica això. Però,
3: bueno. I també, i abans de Catarres, amb aquests grups que dèiem, havíem tocat amb Sopa de Cabra...
2: Amb els pets. Aquests concerts feien molta il·lusió, la veritat.
1: Home, i molta gent de cop i volta allà davant teu, no? Quan encara ets un mindundi.
2: Sí.
1: Bé. Escolta, heu coincidit alguna vegada amb algun referent vostre? Algú que... Hòstia...
6: Xurigre Feixades...
1: Un grup de música que admiréssiu i que ara hagueu compartit escenari o...
3: Mira, o sigui, el penúltim disc, que era un recopilatori que vam treure el 2023, vam fer un disc de col·laboracions i amb tota la gent que admiràvem de l'escena catalana, i realment tothom va dir que sí, i allà vam fer un xec a tots els artistes que ens flipaven. Que era Lluís Llach, Zo...
1: Hòstia.
3: Qui hi havia més? Joan Dausà...
1: I teniu algun fan que us hagi sorprès? Algú que... Hòstia, algun jugador del Barça o alguna estrella que diguis... És que sempre us escolto, estic enganxadíssim als Catarres.
3: El Camerino han vingut, en Sergi Roberto va venir un dia, en Bojan...
2: En Bojan, sí.
3: Bojan...
5: Dels millors futbolistes que hem tingut.
0: No, què us passa?
5: No sou vosaltres que us heu descollonat.
1: Escolta.
5: Com a jugadors catalans, tu has jugat mai a la selecció catalana de futbol? Que no?
0: Val més que no.
1: Us heu carregat el grup de la germana de l'Eric.
0: Que no!
1: Us heu carregat ara el pobre Bojan Kirkic.
7: No. I la selecció catalana.
1: La selecció catalana. Prou, nois, prou. Ah. Ara ja sou, després de 15 anys, ja sou dels veterans del panorama musical, sí. No? Perquè hi ha molta gent. No sé si us sentiu una mica els pares de la resta d'aquesta nova fornada.
2: Jo, pare, no.
5: En aquest cas no seria el meu. El germà gran.
2: No, nosaltres no ens hi sentim tant de veterans, però sí que l'altre dia, no sé quin festival presentàvem, crec que era l'Acústica,
4: sí.
2: I ens van dir en els veterans, tal i...
3: Els clàssics,
2: ens van posar allà.
1: Dic, bueno, us van ficar a la categoria de clàssics.
2: Sí, i
1: van pensar,
2: pues està bé també, és un clàssic, no? Vull dir que sobrepassar aquesta barrera, és maco.
1: En fi, hi va haver un moment en el transcurs de la independència de Catalunya que us veu posicionar bastant fort. No sé ara si us proposessin de composar el nou himne d'Espanya, per exemple, el nou himne del Madrid. Entre fer el d'Espanya i el del Madrid, quin us agradaria?
3: Paguen igual. Yeah.
1: Paguen, no, tenint en compte qui té més diners, paga el Madrid.
3: Paga el Madrid? Però sobretot sóc català, eh? Jo, de tot té un preu. No, és broma.
1: És una decisió difícil, eh? Himne d'Espanya
2: És molt difícil. Aquesta pregunta és amb mala hòstia.
3: No. És fàcil. No el faríem mai.
4: No el faríem, ja està.
2: No, clar, però ella has de triar un dels dos.
1: Clar.
3: Ah, el de Madrid.
1: El del Madrid.
3: Home.
6: Sí. Home, però fer-lo ben lleig, allò. Que no s'aguanti per allò.
3: Desafinat. Amb un acord, només.
5: O això, o els dieu que facin el xacalaca aquests que teniu.
4: Pobres.
1: Pobre xacalaca.
6: Tornaran, eh?
1: Mira,
6: tornaran.
5: Gràcies a això, xacalaca, fotrà una gira que llavors...
6: Fes-los al darrere.
5: Sí. Xacalaca.
1: En fi, com aneu de català, Catarres?
2: De català, molt
4: bé.
2: Bueno,
4: sí, no?
1: Bé, no? Ningú ha fet de... Perquè a vegades, hòstia, hi ha molta gent que del terreny artístic es passen a fer de professors de català. A mi m'ha passat en el meu entorn. No.
4: Venim més del... No, és que no. Jo no podria fer de professora directament.
1: Què faries? Si no us dediquéssiu a la música, no t'ho has plantejat, no?
4: No ho sé, igual alguna cosa...
2: Artística.
4: Però d'ensenyar jo crec que no, eh? Ficaria molt nerviosa.
1: No teniu cap castellanada a les vostres cançons que tingueu detectada com el reflexar de la teva llum?
2: Jo crec que sí que alguna en tenim. Invencibles bandidos. Diem bandidos.
1: Bandidos.
2: Però això és perquè ho deia la meva iaia.
1: Clar, això és un altre tipus de castellanisme, sí. El bandido.
2: Algun hi haurà, eh? Em sembla que nosaltres quan diem... Seguim, no? I es continua. Una cosa així, pot ser?
3: Ja, sí, cara, filar molt prim.
5: Això has de fot ràbia.
1: Això ja res.
2: El corrector marca sempre, diu.
1: Vinga,
2: no? Està ben dit, això.
1: Bandidos, anem a posar a prova el vostre català.
7: Vinga, va. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jo us llegeixo una paraula a l'atzar en el diccionari i us dic tres possibles definicions i heu d'endevinar què vol dir la paraula. La paraula és esbalsada. Epa. Esbalsada.
2: Esbalsada.
1: Esbalsada. A. Sinònim d'estimbada, acció d'estimbar-se, de fotre's de lloros contra alguna cosa.
6: Baixant pel camí, l'Esteve va perdre una roda del carro i es va fotre una esbalsada que una mica més i hem d'anar en terro.
1: B. Esbalsada, planta aromàtica i endèmica que es cull a la primavera a certes zones de l'illa de Menorca.
5: La meva tia de Menorca, quan té mal de panxa, es fa una bona infusió d'esbalsada amb llimona.
1: O C. Esbalsada, es diu de manera popular quan una dona ja no pot tenir fills perquè l'han operat.
8: Aquella nena no pot ser pas filla de la Maite perquè fot 4 o 5 anys que està esbalsada.
3: Hòstia, ah...
1: Què?
2: Jo, la que m'ha convençut més és la primera.
1: La primera?
3: A mi també.
2: Sonava, no?
4: Jo la segona.
2: La segona?
4: Sí.
2: La planta aromàtica.
1: Sí. Us heu de posar l'acord per anar bé. Necessitem una resposta.
4: No, ja està, 2-1.
2: La primera.
1: Funcioneu així sempre, eh?
4: Sí.
1: Val. Esbalsada és la... A, sí senyor! Sinònim d'estimbada, acció d'estimbar-se, de fotre's un bolet.
9: President.
1: Bé, a la Renaixença volem posar una cosa de moda, que és que els catalans se sàpiguen de memòria els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. No cal que els digueu des del principi. No cal que comenceu amb Berenguer de Cruïlles, que va ser el 1300 i pico. Podem començar a l'actual cap enrere. Jo us dic el número i vosaltres el nom. 133è.
3: 133è és l'últim.
1: Sí.
3: Salvador Illa.
2: Salvador Illa.
1: 132è.
3: Aragonès.
1: 131è.
3: Quim Torra.
2: Quim Torra.
3: No t'ho veig.
1: Bé, aneu bé, eh? 130.
3: Puigdemont, ja.
2: Puigdemont.
1: 129.
2: Artur Mas.
1: Hòstia, jo m'ho he encallat ja fa estona.
6: Olé.
1: Va bé.
5: Carai,
6: Bon dia.
4: Més, que hi ha nervis.
1: 128è.
2: És el...
3: Montilla.
1: Sí?
3: Montilla.
2: Sí.
1: 127è.
3: Maragall.
1: Culló, 126è.
3: Ja ve el Jordi Pujol.
2: Pujol, no?
1: 125è.
3: Tarradellas, ja és la...
1: Sí, Josep Tarradellas.
2: Sí, molt bé,
1: no? 124è.
3: Irla.
1: Hòstia, aneu molt fort.
6: Irla.
1: Eh? Aneu molt fort.
6: Arriba, Irla.
5: Quins savis, són uns savis, eh?
1: Va, parir, tu. 123è.
2: És Companys, no?
3: Lluís Companys.
1: Sí. 122è, a veure si arribarem al primer, hòstia.
3: 122è, oficialment, compten els interins.
2: Però m'ho estàs dient en sèrio.
6: Oh!
1: Sí que ets malalt d'això, ja.
3: No.
1: T'agrada?
4: És ben boig.
3: Vaig estudiar uns anys d'història.
1: Ara!
3: No, però...
1: 122è.
3: Digues. Casanovas és interí, però després ja ve Francesc Macià. No sé si compta Casanovas.
1: Ho has dit bé, cony, ho has dit bé, ja està, les coses com siguin.
3: No en sé més.
1: Ja està? No, el 121è no us hi atreviu, no?
2: Mira, ja m'havia perdut fa estona, eh?
1: Fa molts anys. 121è, Josep Vilamala. 1713-1714.
2: Sí. Hem fet un salt aquí, eh?
1: Hem fet un salt. Va haver-hi un temps que no hi va haver Generalitat de Catalunya. Del 714 a l'any 31 no n'hi va haver.
2: Què va passar?
3: El
1: 155. Els catarres que se sumen a una iniciativa d'aquest programa, que és que sempre que passi un grup de música per aquí volem que toquin en directe i volem que ho facin amb la sonoritat de la Renaixença, la Laia Gluck amb la gralla i els arranjaments que haurà preparat l'Arnau Tordera. Avui els catarres amb la Laia Gluck i l'Arnau interpretaran Vull estar amb tu.
2: Exacte.

0: plaça, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
1: Avui no parlàvem del barret de copa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del barret de copa.
3: Un moment, ara hi anem. Mercè, el barret de copa és un dels símbols de la màgia, també.
4: Totalment. Tot comença al segle XIX amb un francès que revoluciona el món de la màgia i utilitza per primera vegada el barret de copa per fer trucs. En Robert Houdin.
3: En Houdin.
1: Ha quedat
4: encallat,
1: això.
4: No me'l confonguis amb el Houdini, perquè el Houdini era aquell dels tancs d'aigua, dels tendaus.
3: Sí, el que s'emmanillava.
4: Sí, de la màgia sadomaso, sí, saps? Sí. Doncs no, és un altre.
3: O sigui, hi ha un Houdin i hi ha un Houdini.
4: Hi ha un Houdini. Aquest és el Houdini, que és el primer que puja dalt de l'escenari amb la indumentària elegant de l'època, el barret de copa, una americana, perquè fins aleshores anaven amb capes, amagaven...
3: Sí.
4: Hi havia unes butxaquetes i amagaven els trucs allà. Ell no.
3: Houdin va elegant.
4: Va elegant. I després també n'hi ha un altre, que és el Louis Comte,
3: sí,
4: que és el primer mag que va treure un conill de dins un barret de copa. I a mi aquí se'n van encendre totes les alarmes, tu, perquè a veure què passa amb els conills a dintre. No, ja s'està en tot l'espectacle allà.
3: No,
4: pobres bitxos.
3: No. Aquell conill, quan no el veus, està...
4: Ja està florit.
3: És el que està més bé de tots. Està allà amb els mateixos toros de les
5: sí,
3: corrides,
5: sí,
3: que mentre no són a la plaça, són els toros que viuen més bé del món. Ja
5: sí.
4: Doncs vaig anar a parlar allà amb un mag de veres.
3: Ah, sí?
4: Sí, amb el mag Stigman, i em va explicar que això del conill que et foten el canviasso a l'última hora.
3: Ah.
4: I aquest, el Mac Stigman, és molt fan de la matamàgia. Sabeu què és la matamàgia?
3: No
4: m'ho invento, home. Que m'he documentat molt, la feina que he tingut. És una màgia que a tu et fan pensar un número, sí, no? I te l'endevinen.
3: El 12.
4: No,
6: això no m'ho crec jo, Mercè.
4: Voleu que us el faci, el truc?
3: Ah, sí?
4: Bueno, no el sé fer, eh?
3: Bueno,
6: fes-ho.
4: No el sé fer, però com que vaig gravar el Mac Stigman, doncs vaig aprendre moltes coses.
3: Ell te'l va fer a tu, aquest truc.
4: Me'l va fer a mi.
1: I te'l va encertar?
4: Em va fer endevinar el número. Ai, no, em va fer pensar un número,
3: sí,
4: i me'l va endevinar, però de pe a pa. Em va escriure tot unes fórmules a dintre, sí, d'un paper, i tot el que era vertical, tot el que era horitzontal, amb diagonal i per grups, tot donava el número que havia pensat jo.
3: Hòstia. Però fes-nos-el una mica.
4: Mira, Xuri.
1: Què?
4: Escriu-me un número.
3: Escriu, agafa, tens un boli aquí sobre.
4: Però no me l'ensenyis, eh? Un número entre el 30 i el 70.
1: Entre el 30 i el 70.
4: No, mira, fem-ho difícil. Entre el 20 i el 80, que sóc molt xula. Però no passis la teva edat o això, ho puc mirar a la Wikipedia.
1: No, no, és que sóc molt manipulable, jo, eh?
3: Ja.
1: Millor que aquest sé jo.
3: Vale.
4: I ara,
1: és el notari.
4: Ell el que feia era tot una sèrie de coses, però jo m'ho estalvio,
1: sí,
4: i et dic quin número m'has escrit, a veure si l'endevineu. És el 37?
6: Ai!
4: Sí o no?
1: Quin és?
6: No t'ha conegut la lletra.
1: El 43.
6: Ostres.
3: Bueno, t'hi has acostat.
4: És que sabeu què? Com que el vaig gravar, després jo a casa vaig mirar a veure què havia fet.
1: Sí.
4: I ell, com que va dir del 30 al 70...
3: Sí.
4: Vaig pensar, del 30 al 70...
3: O sigui, vols dir que primer...
4: M'ha induït el 37.
3: Val. O sigui, primer et va dir del 30 al 70...
6: Va, Mercè.
3: Sí. Llavors t'ho va canviar, sí, i tu vas pensar el 37.
4: Sí.
1: Ets molt més manipulable que no pas jo, doncs.
4: Sí. Sóc un desastre.
3: Aquí està el truc.
4: Escolta, em va dir que era molt bon públic.
3: El Mac Stigman, el Mac podem anar a veure a Catalunya?
4: Sí, no patiu, que si no teniu cap plans aquest cap de setmana, jo us l'organitzo.
3: Aviam.
4: Aquest dissabte podem veure el Mac Stigman al Turó Parc de Barcelona i l'entrada és totalment gratuïta.
3: Mira.
4: I si no hi podeu anar aquest cap de setmana, doncs no passa res, perquè el podeu trobar tots els matins de diumenge, d'octubre a desembre, al Teatre Aquitània de Barcelona.
3: Li haurem cardat el número en l'aire, ara.
4: Esperem que no tothom digui el 33. Em denunciarà. Primer dia ja tinc una denúncia.
3: Moltes gràcies, Mercè.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Welcome to the Jungle, de la banda de rock americana Guns N' Roses. Quan era jove, l'Slash, el guitarrista de la banda, va veure un barret de copa en una botiga de disfresses de Los Angeles l'any 1985.
0: Mira, un any abans que naixés jo.
2: Mira, veus?
0: És un dato que us regalo.
3: Sí, sí. No, gràcies, gràcies.
2: Això sempre ho explicaré. Sí.
1: Va entrar-hi, el va robar i se'l va posar per l'actuació que tenia aquella nit.
3: Com?
1: La imatge resulta que va agradar tant que va convertir-se en la seva vestimenta pública habitual.
0: Hòstia.
3: Bueno, a vegades. Jo escoltava aquesta cançó en el 127 d'en Martí García.
0: Qui és en Martí García?
3: Bueno, un de Torroella.
0: Això també és un dato que me'n recordaré tota la vida. Gràcies, Xuriguera. En fi, Guns N' Roses, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui us volem presentar la Mel, la gossa de l'Esperança i en Lluís, de Folgueroles.
1: La gossa de l'Esperança. És
2: exacte.
1: Ben maca.
2: Maca, maca.
1: Tothom confia en ella, no?
0: Acabarà bé així la història, sí, segur.
1: Segur.
0: La Mel és de la raça Shiba Inu.
2: No sé pas qui. No,
1: sí, aquest no... Aviam la foto, ensenya'ns la foto, ja, sisplau.
2: Ja. Shiba Inu?
1: Ah, sí! Oh. És el gos d'en Hachiko, de la pel·lícula de Richard Gere.
0: No ben bé, no ben bé. És molt semblant, no. Però en Hachiko és de la raça...
1: Hachiko no, eh?
0: No,
1: Hachiko.
0: Hachiko?
1: Sí, sí.
3: No sé pas de què parleu, eh?
1: És igual, és igual. Una pel·lícula, una pel·lícula.
0: Ves més al cine.
1: Una pel·lícula.
0: És de la raça Akita Inu.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: I aquesta, quina has dit que era?
0: Espera, Shiba Inu.
1: Shiba Inu,
0: Akita Inu. Bueno, escolta, deixeu-me avançar, que si no, no acabarem.
1: Sembla una frase feta d'allà, eh?
2: Sí.
1: Shiba Inu, Akita Inu.
2: He pa les tuies a remojar.
1: Va, que no avançarem.
2: No, sí, va, calleu. Va.
0: De fet, la Mel és el contrari del Hachiko.
1: Sí.
0: Hachiko, Hachiko. Els seus responsables la descriuen com l'antigós. Quan arriben a casa, la Mel sempre està al seu raconet estirada, sense fotre res, i no s'aixeca ni per anar-los a rebre.
1: Ai, és gandula.
0: És poc gos, sí.
1: Li costa.
0: I atenció, la dada que ens han donat. Podria aguantar-se les seves necessitats durant 3 dies amb l'únic objectiu de no haver de sortir de casa.
1: Mira,
0: què us sembla?
3: Jo et dic una cosa, jo i els gossos, vull dir, no som amics.
1: A tu no t'agraden els gossos, Fel, eh?
3: A mi em sap greu, no m'agraden els gossos. Però amb la Mel, jo crec que és com una alfombra. Ho tens allà, saps? Com,
1: no molesta.
3: No molesta.
0: Com dissecada.
3: Com sí, saps? Sí. Ni caga ni res.
1: Bueno, l'has de treure, almenys cada 3 dies, que és quan diu ella que
3: sí?
1: Pot aguantar el pipí.
3: Bueno, però si li fas estar 5 minuts els aguanta.
1: Sí.
4: Avui passejarem la Mel per una ciutat costanera de l'antiga Roma, al sud de l'actual Nàpols. Ens situem a l'any 79 després de Crist.
1: Avui passegem el gos per l'erupció del Vesuvi a Pompeia. Estem de sort. Ens trobem en un dels llocs més plàcids de tot l'imperi romà. Heu de saber que Pompeia és un dels llocs d'estiueig de nobles i polítics de Roma. Els afores de Pompeia són plens de palauets i viles luxoses. La majoria de les cases són segones residències. En temporada alta, la petita ciutat de Pompeia està col·lapsada. Agafant la via Àpia, Pompeia queda un cop de carro de Roma. Els autèntics habitants del poble, els pompeians, que viuen allà tot l'any, són els que més ho pateixen. A les botigues del barri no es parla d'altra cosa.
0: N'estic ben farta dels romans. Ens estan destrossant Pompeia, tu.
3: Venen de Roma amb els seus carros Porsche caient i es pensen que sí que qui sap què, saps? Merdes, saps?
1: Escolta, el bosc tallat, el rodó de quilo, Josep?
3: Ja el tallarà la dona a casa, que si no queda sec.
1: Oh.
3: Queda sec a mi.
1: Deu tants turistes, abans d'aquest boom es vivia més tranquil. Estic fins als collons, hòstia.
3: I encara torrai, punyetero, encara torrai, que fas l'agost. A quin preu els hi fots el quilo de pa?
1: Aquests estiujans de Roma?
3: Sí.
1: No pregunten pas el preu, pots cobrar el que vulguis, qualsevol bestiesa.
0: Per culpa dels romans, els preus de les cases estan pels núvols, eh? Ah. El meu fill gran no pot independitzar-se per culpa seva.
3: Bueno, a veure, el teu fill també, pobret.
0: Què n'has de dir?
3: És un nano que també...
0: Què passa? No, que... Escolta, què n'has de dir del
3: meu
0: fill, què?
3: No, que millor que no s'independitzi també, perquè...
0: Què vols dir?
1: Calleu, que ve un romà. Calleu.
5: Salve.
1: Salve.
5: Si dorm tan bé aquí a Pompeia. A Roma fa una humitat que no us ho podeu ni imaginar. No sabeu com us envejo. Amb la dona hem estat parlant de vendre'ns el pis de Roma per venir a viure aquí.
3: Sentiu? Heu sentit? Ens estan destrossant el poble.
1: Calla. Què hi posarem? El mateix que ahir? Perquè si és el mateix que ahir seran 10 monedes de plata.
5: Crec recordar que ahir em va costar 7 monedes.
1: No. 10. Ara són 10.
3: Jo te'n pago 10.
1: Com em pagues tu?
3: 10 i a vegades 12.
0: Ostres, depèn del dia,
3: ja.
1: Són 12, són 12. He dit 10, m'he equivocat.
3: Em sembla que són 15, a vegades.
0: Avui és dilluns, fins i tot 16.
5: Val, doncs som-hi. 16.
1: Ah, 16. Aquest és l'ambient caldejat que es viu a Pompeia. Els seus habitants odien els forasters vinguts de la capital. Però no tot és negatiu. Com heu vist, hi ha comerciants que es lucren amb el seu anar i venir. La veritat és que la ciutat de Pompeia està progressant gràcies als estiuejants. Tot i ser petita, està més ben equipada que altres ciutats romanes. Fixeu-vos-hi.
3: Yep.
1: Tenen un fòrum,
2: maco,
1: unes termes per banyar-se i relaxar-se, un anfiteatre per distreure's, un altre teatre més gran, i fins i tot un bordell, el més enorme de la regió, també per banyar-se i relaxar-se.
2: Vigileu que el gos no s'hi entri i agafi alguna merda estranya d'aquí al bordell, eh?
1: Sí.
2: Saps? Vull dir que no ens agafi...
1: No sé si pots...
2: Purgacions.
1: No sé si són pet friendly els bordells.
0: Millor que no. Millor que no s'hi acosti.
3: No. En Hashiko es diu aquest?
1: Hashiko.
3: Hashiko? Hashiko?
0: La mel.
1: La mel està descansant a una de les viles dels afores del poble. Ha trobat el seu raconet i s'ha quedat allà. Ja sabeu que és una gossa que es pot aguantar la pixera durant 3 dies per no haver de sortir a passejar.
2: Sí, sí.
1: És una llàstima que, per molt que la tivem de la corretja, no ens vulgui acompanyar pels carrers de Pompeia. Mentre deixem que la mel faci la gandula, nosaltres podem gaudir del bullici de la ciutat.
3: No sé si bullici a Pompeia seria la paraula més adequada, Paio.
1: De moment no ha passat res.
3: Val, és un
1: dia normal i corrent, només hi ha un petit problema que ens impedirà gaudir d'una visita plena. Fa poc, els habitants de Pompeia van tenir una enganxada amb l'administració de Roma. Ara resulta que l'emperador Neró ha prohibit que Pompeia organitzi obres de teatre i exhibicions de gladiadors durant 10 anys, tu. Ojo. Per tant, avui, l'amfiteatre estarà tancat. No podrem veure com els gladiadors es maten entre ells.
2: Venen aquí... Ho embruten tot.
3: Sí, senyor.
2: Ens tracten d'imbècils.
3: Imbècils, sí, senyor.
2: I a sobre ens prohibeixen a veure gladiadors, sí, que és l'únic capritxo que et dono.
0: No demanem més.
3: No, sí.
2: No tinc cap més capritxo.
3: No, només fas res més.
2: Tot per la família i per casa. Sí. I perquè la meva dona estigui contenta i els nens
3: vagin
2: a col·legi.
1: Sí.
2: I un dia l'any, sí, que vull ja veure un que li tallen el cap i l'altre que li obren el ventre, sí, i no puc. Això no és vida ni res.
1: No. El bordell no hi vas pas, al bordell.
3: No.
2: Perquè no sé ni on hi ha un bordell.
1: Per ser sincers, l'emperador Neró té motius per castigar els habitants de Pompeia. Fa un temps hi van haver disturbis i els pompeians van assassinar diversos colons que s'havien instal·lat a la ciutat.
2: Mal moment que vam tenir.
1: Ah, noi, és que també us veu passar als pompeians, hòstia. Malauradament, ben aviat ja no s'hauran de preocupar més per si poden o no poden anar a veure gladiadors. Els homes i les dones de Pompeia estan a punt d'experimentar l'infern a la Terra. Ja fa dies que el Vesuvi està donant senyals de perill. Des de fa 15 dies s'han produït una sèrie de terratrèmols, però la gent ha fet com si res. El boig de la ciutat, que a vegades és el que té més enteniment, ja fa dies que anuncia la desgràcia.
2: Una desgràcia? Això és una desgràcia? Oh, els déus ens han enviat una desgràcia?
0: Què diu ara?
2: On vas tu amb
0: aquesta campana?
2: Una desgràcia?
3: Des de que se li va morir la dona, que no gira res.
2: No. Els déus... Me'n vaig al bordell.
3: Sí. Oh. Aquest sí que hi va.
1: Sí. Hores abans de l'erupció del volcà, els animals de la ciutat comencen a posar-se nerviosos. Durant tota la tarda, els cavalls piquen a les portes dels estables i els gossos borden sense parar. Tots, menys la nostra amiga Mel, que continua esterracada al seu racó sense fotre res. No fa pinta que la Mel tingui gens de pressa per marxar.
2: Avui aquesta gossa ens farà anar malament, eh?
1: Sí.
2: Aquesta, la Mel i el Xixi-Cuqui.
1: Sí. Així, a mi si me dius llocs dels que s'hagi de marxar ràpid,
2: sí,
1: Pompeia és dels primers que
2: ens
1: al cap.
2: N'és un.
1: Al migdia apareix la primera columna de fum del capdamunt del volcà.
2: Ja hi som.
1: Malgrat que el fum es veu des de Pompeia, que és a 10 quilòmetres de distància del Vesuvi, ningú de la ciutat mou un dit. La gent continua fent vida normal.
2: Una desgràcia?
1: Ja hi torna.
2: Una desgràcia? No, és que els déus ens miren. Una desgràcia?
5: Ara potser sí que li hauríem de fer cas. D'aquella muntanya en surt fum.
3: Tu perquè no hi entens ben res. No pateixis.
0: Tira.
5: És que cada vegada surt més fum. No és perillós.
3: Va, parir com sou aquests de ciutat, eh? Us treuen de Roma i us quedeu a cagar contenta que no sabeu pas on sou, eh?
0: Home, calla, sí que surt una mica de fum, eh?
3: Això és el més normal del món.
0: Segur?
3: Quan el Vesuvi treu fum vol dir que farà tramuntana. Ja m'ho sé. És que s'ho ha d'explicar tot.
1: Encara que sembli estrany, això és exactament el que va passar. Els pompeians de Socarrel eren una mica ferèstecs i ja estaven acostumats a aquesta mena de coses. De fet, en aquest any en què ens situem, Pompeia encara s'estava recuperant d'un terratrèmol que havia ensorrat mitja ciutat.
2: Ja me'n recordo.
1: Ni els tremolors, ni el fum, ni la fortor dels gasos els van fer canviar les rutines. Aquella nit tothom se'n va anar a dormir com si res, tal com ha fet la nostra gossa Mel. L'endemà al matí, a primera hora, és quan arriba l'Espatec. Ai, ai. El volcà ha entrat en erupció.
6: Imagina't quin... Guaita. Això semblen els flocs de Blanes.
1: Aquell llunàtic tenia raó. Volcà, el déu del foc, els ha castigat de mala manera. En aquest punt de la història ja tenim les primeres víctimes mortals. Ja? Algunes cases s'han esfondrat per culpa de les pedres gegants que han caigut i han esclafat la gent que estava dormint.
6: Quina mala mort, també. Hòstia, sí. Estàs dormint, m'ha cagut.
1: Una pedra gegant te cau al cap.
6: I es desperta la dona i... Bon dia, i collons, troba aquella pedra... Sí.
1: Què has fet? Què has fet?
6: Què has fet?
1: Què has fet?
6: Calla, t'ho dic, que et mous... Et mous massa quan dorms. Cap
1: Déu, què has fet?
6: Entre això i els roncs, saps?
1: Els habitants que s'han despertat per l'explosió els queda poc temps, però encara poden mirar de fugir. Rius de lava baixen sense aturador en direcció a la ciutat i la lava rai. Ara mateix el principal problema són les temperatures. En pocs minuts, Pompeia experimentarà temperatures de més de 400 graus.
2: És bastant, això, eh?
6: Aquells de Roma que diuen que si dormia tan bé, ja com dormen avui. A les nits em poso una mica de rebequeta a sobre. Que la fots... Amunt, la rebequeta.
1: Compte, perquè els estiuejants han sigut els més desconfiats i són els primers de fotre el camp. El problema és que aquests miserables, abans de fugir, han ordenat als seus esclaus que es quedin a Pompeia vigilant les seves propietats.
5: Esclau,
2: sí.
5: Vine cap aquí.
2: Va.
5: Escolta'm bé,
2: sí.
5: T'has de quedar a vigilar la casa, m'has entès?
2: Sí, amo, sí, amo, sí, amo, sí. Com vostè ordeni, amo, sí, amo. I vostè què farà, amo? Amo!
5: Jo marxo un moment.
2: De marxar, amo?
5: Un momentet, i pobre de tu, si hi ha alguna destrossa, que aquest estiu hem fet l'entrada nova.
2: Bueno, faré el que pugui, amo. Ja se'n va, amo. Amo!
1: Ja no hi és, ja no hi és.
5: Ha marxat?
2: Hòstia, n'ha fotut molta via.
6: Sí. Fas els personatges amb més llums, punyetero? Ha parit, però els personatges intel·ligents de tu, eh?
1: Els bons, els bons. La primera erupció ve seguida d'una sèrie de terratrèmols i la caiguda continuada de pedres gegants. La ciutat està condemnada.
2: Amo! Amo! Has sentit què diu el darrador? Que la ciutat està condemnada. Vull dir, jo no li puc pas assegurar que la casa quedi intacta, eh? Amo!
5: Quan torni, vull que tot això estigui igual.
2: Igual no li puc prometre, eh? Igual. Amo! Ja li dic que intentaré fer el que pugui, eh? Amo! Oh,
5: pobre de tu.
2: Pobre de tu? Pobre... Amo! Home, també li dic que algun moment hauria d'anar fins a casa, eh? Haig d'anar a veure com estan la dona i els nens.
7: Vols fer favor de venir aquí? Ah, els nens estan cagats de por. Tant d'amo.
2: Ja vinc, vida meva, ja vinc. És que el senyor vol que em quedi vigilant la casa, que ha fet l'entrada...
7: Però deixa-la estar, el senyor!
2: No, deixa-la estar. Deixa-la estar, sóc el segon esclau, eh?
1: Poca estona després del pet inicial, un núvol de cendra s'escampa a 30 quilòmetres a la rodona. Tapa el sol i fa l'aire irrespirable. Ostres. Els habitants que no han mort carbonitzats per les temperatures extremes estan caient com mosques per culpa dels gasos tòxics.
2: Em va parir.
1: Si hem d'agafar la mel i fugir, ara seria el moment. El problema és que la gossa s'ha bloquejat en sentir l'explosió. No us ho hem comentat, però és que té pànic als petards, també, i els sorolls forts.
2: Ostres. A veure, Peyu, a mi em sap greu per la mel, eh? Però jo ja aniria tirant. Hauríem d'anar marxant d'aquí, eh?
1: Sí.
2: Fot molt mala pinta.
1: Centenars de cadàvers s'escampen pels carrers. Els casos més dramàtics són les morts dels gladiadors de la ciutat, que no poden sortir de les cel·les. Per molt que provin de forçar els barrots, estan sentenciats. El més curiós de tot és que en aquelles cel·les hi ha una dona que ha decidit passar la nit amb un d'aquells homenots. A l'antiga Roma era molt freqüent que les dones de la noblesa s'enllitessin amb els gladiadors. Un adulteri sense maldat per sortir una mica de la rutina. Yeah. Però la llàstima és que aquella nit de passió s'ha vist interrompuda. L'escena devia ser ben maca de veure, també.
7: Oh, ven aquí, gladiador meu. Torna al llitet, que encara no he acabat amb tu.
6: És que fot estona que sento pudor de cremat, eh? Vull dir, no sé, potser hauríem d'anar sortint a fora a veure què passa.
7: Oh, home, no et facis de pregar, que encara és molt d'hora.
6: Ah, dic en sèrio, eh? No, tu no has notat aquests tremolors? Vull dir, no estic
7: tonto,
6: parlant de...
7: Tonto, que això ha sigut cosa teva, va. Que ets una bèstia.
6: Vine cap aquí. Hauríem d'anar marxant, eh?
2: Desgràcia. Desgràcia. gràcia.
6: Senyora, que se m'està cremant tot.
7: Oh! Avui no sé què et passa, que estàs molt pesat, eh? Sap si tantes que... ganes tens de marxar, va, marxa,
2: i sap què passa? Que és que vostè qui té la clau de la cel·la? Si no, no puc sortir.
0: Saps on la tinc amagada, la clau?
2: Va, senyora, hòstia.
0: Busca la clau, busca la clau.
2: Senyora, sisplau, hòstia.
1: Quan la lava del volcà finalment arriba fins a la ciutat de Pompeia, 2.000 cadàvers reposen per tot arreu.
8: Reposen, reposen.
1: Bueno, és una manera de dir-ho. Els que han tingut la fortuna de salvar la vida, ja fa estona que s'han escapat. A la lava només li queda engolir-ho tot pels segles dels segles. Les primeres excavacions per desenterrar les ruïnes de Pompeia comencen a principis del segle XVIII. S'han passat uns 1.700 anys enterrada. Entre les zones de lava petrificada, els arqueòlegs es troben uns espais buits, unes cambres d'aire que no saben què són. Aquests espais buits són precisament la gent que va morir, que la lava els va atrapar i es van acabar desfent al llarg dels anys. Carai. Això permetrà als arqueòlegs injectar guix líquid per omplir-los i formar un motlle perfecte dels cossos i les expressions de les víctimes de Pompeia. Per aquest motiu podem conèixer tants detalls d'aquell dia, entre els quals l'afer de la dona que va fer el salt al seu marit a la caserna dels gladiadors.
0: Em fa por preguntar, eh? Però què se n'ha fet de la mel?
1: Ai.
0: No, no, és que a veure.
1: La mel.
8: Bueno, al mig d'aquestes víctimes no hi ha la mel, no?
1: Bueno.
8: Ara em sento...
0: Gossos n'hi van trobar?
1: Sí, que em van trobar de gossos.
2: Sí.
1: La mel ja sabeu que li costava aixecar-se.
2: Sí, no volia anar a pixar. Sí.
1: Cop estava estirada.
2: No volia anar a pixar.
0: Però potser va sortir a pixar.
1: Amics meus, la pobreta mel...
8: Ai, ai.
1: Està ben desfeta.
0: No!
8: Mel i mató, eh?
1: Ja us hi anireu acostumant. A vegades el gos sobreviu, a vegades no. Entre les víctimes de Pompeia també s'hi poden trobar les siluetes de cavalls i animals domèstics com gossos. Em sap greu dir-vos que la pobra Mel, quan ha vist venir la lava, s'ha estimat més quedar-se estirada al seu raconet que no pas intentar fugir corrent. Aquesta ha sigut la seva última passejada. Així, noi, vinga.
6: Sí. No hi ha més.
0: Però vols dir que ens donaran més gossos per passejar, Peggy?
1: Sí, home, sí. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre
9: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la

0: simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
2: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir, doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius, i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
3: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
4: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
3: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
5: Els menys que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
3: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
6: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
7: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que l'he dit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
6: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
8: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
6: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
9: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
6: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
10: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
11: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda, doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
10: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
1: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
10: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i en les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
12: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
13: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
12: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
14: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
15: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
14: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
16: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
14: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
17: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
18: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
17: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
21: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
22: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
21: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
23: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure en tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
21: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts, i un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa 2 segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporadas.
7: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3Cat Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, molt content. Al final, avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí, s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs i governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius, i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria que un millor Vilanova del Camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que l'he dit, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represa en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 de esta tarde.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro, que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualtat també com la del sistema de financiació autonòmica pactado de manera bilateral con el separatismo català.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrid en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara a Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
4: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad, y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslovè, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellar de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: A veure.
2: Fins aquí? Sí, sí, que assegurem això.
3: I que s'obrin des d'aquí en res.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa, tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases, Sentmenat al Vallès Occidental, Carme a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos al matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
4: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i per tant, no, o sigui, hem de posar al nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant com a mínim fins dimarts, dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
4: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Ja insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Fredi.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
5: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar aquí hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la fortor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: Anava a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota sí. Que encara hi ha aquest incendi.
5: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental.

0: Sant Benet, Cristian Roldán, molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
1: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sant Benet i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sant Benet, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys, segons agents rurals, era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit, segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
1: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sant Benet i el de Carme. El de Sant Benet, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sant Benet i Castellà del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases al bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir a última hora la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
2: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura i bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment, per fer aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
3: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers David Borrell al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribar a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
4: Sí, de fet, hi ha alguns canvis perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació.
5: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas
4: que... És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
4: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà, per exemple. Aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats, en total 27 municipis.
0: Gràcies, Montse, fins ara.
4: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià aquí també hi ha bones notícies. Per ahir la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
6: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'emergència Juan Carlos Valderrama advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlem amb afectats, parlem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa, o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
7: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente y contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit, només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més abans d'entrar en altres titulars. Avui farem Àgora Esportiva per parlar del Mundial.
8: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
0: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davanter estrella, que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que ahir va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino al temps de descompte. Avui a partir de quarts d'11. Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis. És un quart de vuit. Molt bon dia a tothom.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: Tot això a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo. Alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Fortea Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'Ankara, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Iolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals o no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
0: Més detalls, Txell Garriga.
12: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Així ho recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
13: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
12: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La flora i la fauna.
14: Comença per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
2: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
1: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic, expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura abordarà el fenomen amb rigor, tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
0: 7 i 21 minuts en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: 1-0 davant Portugal, amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
16: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
15: El català Robert Martínez és el seleccionador portuguès.
17: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
15: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
18: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
0: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
15: Ha jugat els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
19: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
15: A les 10 de la nit jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
15: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
20: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
15: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic de l'Escònia.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
22: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
21: Facilíssim, amb DRAC, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
22: Amb Uigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
21: Entra a uigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Uigo, sigues espavilat.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 69.233. 69233.
25: No, és el 10 d'abril del 1946.
24: I també és el 10 d'abril del 1966.
25: 96.
23: I el número de la sort, el...
24: 3.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
2: Va ser a Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham Al-Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
0: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
2: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
4: L'equipo de Kuwait, per su comportamiento antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió...
2: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president. L'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió, va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
0: Hi ha 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
5: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier, i amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són: calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
0: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
6: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
7: Pero si es que hay uno solo, se ve que hay un tren solo.
8: Horroroso, yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
7: Home!
9: Bueno, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
26: Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant? Com creus tu que me vas a respondre?
9: Senyora, si no li hem preguntat res. Avui serà un dia complicat, deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres de Castelldefels...
26: A Castelldefels, claro, a Castelldefels... No podia fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels, sí. No, que claro.
9: Si ens ho deixa explicar...
26: Explica, senyorito, explica. A ver com ho explica. Venga.
9: Bueno, és que...
26: Venga, explicar què?
9: És que quan parlo...
26: Explicar què? Què tiene que explicar? És que què tiene que explicar? Que la Renfe ens està fent la vida impossible.
9: No, però un moment. Deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana i deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus...
26: Exacto,
9: a disposició dels usuaris.
26: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibu? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es donde estoy ahora mateix sentado al costat d'un hombre que, bueno, mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
9: Escolti, senyora, en tot cas...
26: Pero porque menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
9: Senyora usuària...
26: Que parece que nos compañeros de clase yendo de excursión al del Tibidabo.
9: Sí, senyora usuària, escolti'm...
26: Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no, ¿eh? Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi on deshumanitzi.
9: No, Marta, algú l'està deshumanitzant. A tot cas, paciència.
26: De ocas, parece que seamos.
9: Que tinguis...
26: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi? M'estàs demanant paciència a mi? Me digues...
0: Aquests són un dels protagonistes del d'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. I hem arribat 2:15.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmanat al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurada, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres, amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc. Actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant el mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'un una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèiem només començar i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que, doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig. I la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació Estació de Sants, de 8:45, circula amb mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
11: 150 anys movent-nos per tu.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 2:06 de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, pel Foradada. Bon dia de nou.
14: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País, sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica a l'editorial titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tant Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
15: Aniràs a veure el tour? Preguntava el Diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Cília Solanes. Les millors platges del món.
19: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50. Són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura. Ho recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
19: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
19: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona, que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura, i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
19: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari solidari. Ho llegim al diari Més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
19: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte, que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
20: El diari belga L'Estoir obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Aló, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus tres fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
21: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
2: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
22: Som portuguès! On the care que usted se! Portugal, vai comigo!
2: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar ja la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamin aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat en aquest cas una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
23: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
24: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut Sol Joc afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
1: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda al 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar als 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
0: Això els aniversaris, però el santoral, Mireia?
1: Doncs heu de felicitar els Horts, Marsals i Fermins, i si teniu sort i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
0: Adilberga?
1: Adilberga. Adilberga. Sí, mira, bon. Saps un nom nou?
0: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara d'un moment a l'altre està previst una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Cal Cisteller de Navàs, i us vull recomanar L'Escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
0: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
4: Els sons del matí.
5: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
7: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
25: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
26: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
27: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
28: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Cília Solanes. Concebut.
19: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió o fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijó per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir a ajudes o beneficis de forma anticipada.
0: Simultaneïtat.
19: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
0: Passaport.
19: Llicència per escrit que es dona algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
0: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
1: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
0: 4%.
1: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid a la trobada. També va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
0: 100.
1: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació i la professionalització dels venedors.
0: I després de les xifres, després de les paraules, les imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, un carrer totalment blindat, amb tanques per tot arreu, a les quals només es pot accedir per una petita escletxa que està custodiada per dos policies.
8: Encara Turquia, ciutat blindada per la cimera de l'OTAN que arrenca avui, a les reunions, a les discussions, es girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
0: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
8: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
0: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
9: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja el Baix Empordà és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i de fet és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció amb aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
0: I això és veritat o és fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vin al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'Exposició Internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, per qui li interessi, només es vendrà a la Xina.
0: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio.
6: Frederic Vincent.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
16: Vaja, Carles.
15: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
16: I tu què li vas dir?
15: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
17: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb Parklink.
21: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
22: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
19: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
0: Tot això mentre continuen actius, molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
29: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
19: També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
0: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
29: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
0: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
19: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
0: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
29: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
30: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que doncs, adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps però de poca precipitació i que per tant doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
0: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim això? Bon dia.
31: Bon dia, doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma sentit Trinitat i des d'Horta també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Nus de la Trinitat i a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
31: Fins ara.
0: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
32: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat, un poco de todo y algo más.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
4: Hola, què tal?
5: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
4: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
5: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
1: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
5: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
1: I de fet vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
4: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
1: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
4: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove, per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física.

0: d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte pues, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
1: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
0: Sí, cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai, i això pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny i dius, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
2: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
0: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes més, perquè estan tots els músculs del cap, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
2: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut.
1: De
2: amb el sentit més ampli.
1: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
0: No sóc una mica així,
2: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable, i es nota molt.
0: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, estar dalt de tot. Hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? He aconseguit arribar fins ara.
2: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 200, a dures penes pujava fins aquí. I dius, Vull dir que és una cosa que...
1: La sinergia que es crea, clar, anant amb altres persones.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Sí.
1: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
0: Sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? No fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no et faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
2: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
1: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, eh?
2: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlarem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un és que va al darrere i l'altre va al davant, i a partir d'aquí et vas organitzant.
0: Bueno, és que tenim, com tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
1: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
2: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, a les 8 del vespre, 8 i mig, va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de dir: ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
1: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
2: Exacto, no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fem una sortida un dissabte al dematí, i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella, i bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. I ara
1: parlarem massa, dels grups que deia ella.
2: Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
1: Amb dos grups, dimecres i dijous.
2: Dimecres i dijous.
0: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
2: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
0: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimim una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
2: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
1: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
2: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
1: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
0: Sí.
1: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
0: Sí.
1: Ho porteu una temporada, algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
0: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
2: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
1: Val.
2: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem d'estar aquí a Esplugues.
1: Sí.
2: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
0: Sí, com a màxim.
1: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
0: Sí.
2: Sí, sí. Són una distància que fem aproximadament, estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o més tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
0: No, no supera els 300-400
2: metres.
0: No el supera mai.
1: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
0: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis. Saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
1: De salut.
0: Exacte, de salut i també el social.
1: I psicosocials, podríem dir.
2: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
0: És fàcil.
2: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
1: Que són relativament barates.
2: Exacte. Els bastons que no els tens, te'l deixem nosaltres. El de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, és molt complexa.
0: Que el lloguer de la pista.
2: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, i això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
1: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
0: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
1: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
0: sí, sí,
1: l'esport.
0: Sí,
2: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
0: Sí.
2: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4:00 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
0: I eren molts.
2: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs els abrics. Val? Vull dir que, no, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
1: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
0: Sí, sí, és correcte.
1: Doncs felicitats,
0: sí,
1: a l'equip per assolir aquest
0: repte,
1: augment,
0: no? D'augment, sí, de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
2: No. Som bons, som bons.
0: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
2: Bueno, sí.
0: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi a la marxa, no?
1: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta,
2: sí, ara hi ha sòcia també,
1: sí, i te l'accepta, o sigui, tu.
0: Sí. Jo vaig dir hola,
2: sí, sí.
0: Sí, sí, vinga, ja reunits, sí, vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
2: fem
0: tothom
2: un
0: tastet i a,
2: sí,
0: partir,
2: sí,
0: d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit, o sigui que...
1: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes,
0: sí, sí, sí, sí, sí, correcte.
1: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat, així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
2: Jo crec que Caminem lluny,
0: sí, del doctor Prats, jo crec que estaria bé.
2: Seria una bona cançó.
1: Doncs vinga, molta marxa.
0: A tope.
2: Moltes gràcies, vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber. Per ser greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cbesplugues @gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, B baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Vaja. Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa, podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues@gmail.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre que fem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Una abraçada per la Neus des d'aquí, i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això, i ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida, des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que sí primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt.
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista, i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno,
0: això també...
2: però Per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: I està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
1: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha als esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer una publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues,
1: estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
2: que viu a Gràcia, que ens va obrir el seu casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer una al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer. I,
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys,
2: i
1: del Pont d'Esplugues,
2: el regidor, sí, senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'intreball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una inclusió, porta un cercador també,
0: sí,
1: qualsevol tema es pot buscar, i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí,
2: els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, X, a C, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
2: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues, o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys, i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu, sí, de les coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona, i això ho tinc a casa amb un prestatge, i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament, sí, sí, m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament, perfectament.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs per celebrar el 70 aniversari. Veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És, digues, un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure, un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues, i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
1: el mateix correu electrònic de cv-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció,
0: sí,
1: es pot fer subscripció, nosaltres posarem contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros
1: Està. 20 euros són 5 números en tot l'any.
2: I el
1: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
1: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. Que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avenç.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avenç, i nosaltres finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avenç. Per tant, el nostre vincle és molt estret: l'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
13: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Les darreres novetats del panorama musical

Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per

0: I del centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant,

0: que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la Rajoleta, el que havia quedat de la Rajoleta, amb una exposició, permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
1: Per tant, la relació és total. Gaudí, la Rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
0: Exacte, sí, sí.
1: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
2: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Àmpel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí i els hi proposen, ja sabeu que l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
1: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
3: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també celebrem 120 anys de la fundació de l'Avenç i tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avenç, o un dels grans fundadors de l'Avenç i primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'Avenç formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
1: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
3: Sí.
1: Programació des del gener fins al novembre.
3: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
1: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre, quan la podrem veure?
3: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avenç la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
1: Com la Sagrada Família.
3: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
1: L'obra sí.
3: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual i tracta uns joves estudiants

0: humans que viuen en un món, en una societat amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia. I una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
1: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posa en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació. I a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
2: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre. I en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
1: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
2: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja hi és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
1: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
2: Clar, sí.
1: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
2: És que el mes passat desembre programar del gener al novembre següent és complicat.
1: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Ampel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
3: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, és, sembla ser, és on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
1: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
3: sí,
1: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
4: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. I el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors la Cripta Güell em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència ara sí sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
1: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 26, perdó. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
3: Sí.
1: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
2: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa doncs, ha sigut doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari, ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
1: I a finalitzar ja aquest mes de gener, tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
3: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
1: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. Al mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Ampel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball. Sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus. És o no és de Reus, Esther?
5: No ho sabem.
1: No ho sabeu.
5: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partida com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etcètera, és segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més, també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
1: Això amb una sola sortida.
5: Sí.
1: Sembla una marató.
5: Bueno,
1: sortirem a les 8. Tal com us he explicat, ja estic cansada.
5: Sortirem a les 8 i anirem fent.
1: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
5: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
1: Home, és cultura.
5: Clar, per això.
1: hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
2: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
1: Clar. Ens donarà temps en un any?
6: Apropant-se,
2: sí,
6: apropant-se
2: sí,
6: tot.
2: Sí, sí, bueno, clar. Sí, sí.
1: I ara vaig a ser una mica dolenta, m'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba, que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
6: Ja... Això és l'eterna polèmica d'aquí a dir que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els plànols no...
1: No es parlarà d'això amb algun espai?
6: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
4: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser, i les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà, no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat, sí, d'en Gaudí. Pensem, sí, que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats, i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia, doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
1: De la flagel·lació de la religiositat.
4: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys, i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès, i va dir que estava contentíssim d'agafar, anava amb jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí. Perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de totes les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicenç, un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
1: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí etapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí, i aquell llibre que regalava la caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
6: El Pargüell,
1: ara sí, ara
6: el Pargüell
1: sí.
6: Vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
1: Total.
6: I ara,
1: bueno, jo recordo de petita, i ara faré un apunt, faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i no més hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui que déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
5: Jo, per exemple...
1: O de Reus.
5: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè lo xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics, que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom, i clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No? Clar, vull dir, clar, és sí, molt fort.
6: Sí.
5: I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?,
1: sí.
5: Realment. Vull dir, que és un personatge molt auster, també, la seva
1: molt,
5: manera de viure.
1: Molt, exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, que gairebé un ermità.
5: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
1: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu, jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola, l'Esther també, doncs ara el trucaria a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
6: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Pargüell, i per això abans t'he dit, el Pargüell fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
4: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
6: Sí, quasi. Sí, anava quasi, a peu.
4: Jo recordo sí, que feia sí. Una mica de por
6: sí, sí.
4: Anant-hi per allà, perquè estava deixat.
6: Sí, sí.
1: No, molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
2: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Pargüell. El Pargüell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
1: Digues, Josep Lluís.
4: Una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León es deia, no?
2: Sí,
4: la possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta,
2: sí.
4: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
1: sí,
4: fora de Barcelona.
1: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una.
5: Sí. Astorga, el Palacio Episcopal.
4: El Capricho, que està a Comillas.
2: Sí, la primera idea era aquesta. Anar
4: el Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau sobert, i és una preciositat.
5: Neogòtic, és molt neogòtic.
4: Però per dintre té un munt de detalls increïbles,
5: sí,
4: no?
5: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí, i jo vaig pensar, què dius? No, perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
4: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
5: el Güell.
4: I de tota la seva història familiar.
2: Suposo que sí, que ens ho explicaran.
4: D'esclavisme, d'on venien tants diners. En fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
1: No estirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
4: Bueno.
1: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
5: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
1: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
5: I després
1: pedrera.
5: El reciclatge, no?, també, que és també un altre tema molt modern.
1: El trencadís, sí.
5: Que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
1: correcte.
5: O sigui, agafava sí. Les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
1: Sí.
5: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
6: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Pargüell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Pargüell, defectuosa amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
1: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
3: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
5: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
1: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
5: Home, aquestes que sí, després en farem d'altres, eh?
1: Ja, però aquestes, d'aquesta en Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
2: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Esther i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual, vull dir, en el cas de l'Ampel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant dedicar-lo al Gaudí o no tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que han per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet a l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència, i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
1: I Josep Vés?
4: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, estendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
5: I Reus.
4: I Reus també.
1: Com és allò de Madrid, París, Reus, París i Londres. París, Reus, no?
5: Sí.
4: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hagin ajuntat per fer una cosa comú i que serà fantàstic.
1: Gràcies. Ja per tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
5: Apunteu-vos, sisplau.
1: Val. Doncs donem les gràcies a l'Esther Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues, i us ha acompanyat a la conducció control tècnic la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
3: Adéu.
5: Adéu.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
8: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
8: Correcte.
1: Què és Encadenats?
8: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
8: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
8: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
8: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera, mm-hmm. I després has de buscar aquest fil conductor.
8: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús... les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera, és a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
8: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
8: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
8: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
8: I a mi em passa molt. jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
8: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel... Mm-hmm. Els avis, explica'ns així per sobre algun conte, no cal que l'expliquis tot sencer.
8: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un, o sigui, com comença un, per exemple.
1: Per exemple.
8: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
8: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Eh? Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
8: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
8: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
8: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat és que sóc un fan de Miles Davis i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
8: Sí.
1: Totes elles?
8: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
8: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
8: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
9: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
8: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mou ser-me un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
8: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
8: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
8: Ah, exacte.
1: Eh?
8: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres paraula. No, els negres són els explotadors.
8: Això són... els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
8: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls... mirant sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? Em va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
8: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
8: No diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
8: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
8: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
8: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: nota,
8: dir.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
8: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
8: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin amb un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
8: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
8: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
8: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
7: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Si hay dos zonas,
1: sí.
0: Que ya Guantánamo es grande, es una como un cantón, una provincia grande,
1: sí.
0: De una parte y es la base naval,
1: sí.
0: Y de la otra es la población de una zona que se dice Caimanera, que avanza, era una zona de pescadores y gente normal, pero después se va a convertir en una zona militar, pero la parte cubana, porque es una parte de protección del territorio nacional.
1: I els presos que porten els americans a Guantánamo, ho fan ells per la via naval o l'aviació, i van directament a la base i ja està.
0: Sí, ja està. No tenen ninguna relació amb la població cubana. No.
1: I deu estar molt protegit també per l'exèrcit cubà.
0: I tant. Mm-hmm. És una zona d'alta seguretat.
1: Ja m'imagino.
0: Sí.
1: I tu què destacaries del teu lloc d'origen de Guantánamo?
0: Mira, és una ciutat bonica, és una ciutat de gent bona, gent senzilla. Jo encara em recordo quan era petita que anàvem a casa dels meus avis.
1: Sí.
0: Meus avis no vivien a la ciutat, vivien fora, en una masia molt bonica, verda, bueno, coses maques, però gent molt, molt humilde, normal, tranquil·la. Hi ha una barreja de gent immigrant també, de Jamaica, de les illes del Caribe, i també de catalans.
1: Ah, mira.
0: Perquè hi ha molts apellits, molts cognoms,
1: sí.
0: En aquesta zona, que són d'origen català.
1: Fixa't.
0: Sí, per exemple, la meva àvia, per part del meu pare, el seu cognom principal era Barceló.
1: Fixa't.
0: Barceló, però hi ha Castelnou, hi ha Bagué, hi ha Roig.
1: Sí. Sí, aquí es parla dels indians, no? Que són catalans,
0: sí,
1: que van anar a Cuba.
0: A Cuba en general, però a mi me da plaer quan parlo amb gent aquí i digo, no, però el primer lloc al que van anar catalans i van posar o van deixar la seva impronta,
1: sí,
0: va ser a Guantánamo.
1: Fixa't.
0: Perquè la ciutat està dissenyada havia dissenyat Cerdà,
1: sí,
0: la ciutat de Barcelona.
1: Fixa't.
0: És quadriculada, mateix, no te perdis, no?
1: Deu ser fàcil orientar-se.
0: Agafes un sol carrer i vas de cap a... Nosaltres, encara que te deia del català, a Cuba, quan jugues el dominó,
1: sí,
0: en especial a Guantánamo,
1: sí,
0: nosaltres parlem de capicua. Està capicua.
1: Capicua.
0: És una expressió
1: catalana
0: sí, completa, i que nosaltres utilitzem normalment.
1: Que curiós, eh? I la teva vida allà com era?
0: Bueno, jo vaig néixer a Guantánamo, però després, quan comencé a estudiar la secundària, l'universitària, el preuniversitari, tot això, l'institut, tot això, me va desplaçar a l'Havana. I ja va viure a l'Havana molt més temps del que havia viscut a Guantánamo.
1: I et vas desplaçar sola o amb la família?
0: En aquella època, sí, part de la família del meu pare vivia allà a l'Havana, i jo em va desplaçar a viure amb ells, i en viure en una escola, decía una beca,
1: no
0: tenia una beca, i per això no, però...
1: I teníeu residència pels estudiants?
0: Sí, residència i tot, el menjar, tot.
1: En l'època que tu vas estudiar, l'educació cubana tenia molt de prestigi. Tu ho corrobores?
0: I tant, sí. Molt de prestigi, i arribava a tothom.
1: Ja.
0: I arribava, bueno, encara arriba a tothom, és
1: sí,
0: veritat.
1: Sí.
0: No sé si de la mateixa qualitat que quan jo estudiava, però sí que sí, arriba a tothom, i és molt gran.

0: Molt, molt bona.
1: Sí.
2: Tu vas estudiar traducció i interpretació?
0: Sí, jo vaig estudiar traducció i interpretació d'àrab i anglès.
2: Uh-huh.
0: Després me van enviar a Algèria.
2: Sí.
0: Primer, per fer com una espècie de, com dius aquí, màster,
2: sí,
0: a Algèria, i després vas anar a l'Egipte.
2: Egipte,
0: també, sí, oh, per estudiar. Ja després torné a Cuba i ja vaig iniciar la meva vida laboral, extensar-li vida laboral, sí.
2: Tu ets filla de la revolució cubana, no?
0: Sí,
2: que vas néixer a finals,
0: sí, completament,
2: dels 50.
0: Completament.
2: Te'n sents orgullosa?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, jo sí. Jo em sento orgullosa perquè a vegades la gent pensa, no, que hi ha errors que cometen els polítics,
2: sí,
0: a vegades errors intencionats, i altres vegades em sembla que és com si volessin agafar o abarcar tant,
2: sí,
0: que els braços no llega, no arriba.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I això és el que em sembla que va passar a Cuba.
2: Ja. Tu vas començar la teva vida laboral allà a Cuba,
0: sí,
2: i vas treballar per les Nacions Unides,
0: sí,
2: i vas viure en molts països diferents.
0: Sí.
2: Et devies sentir privilegiada perquè no era fàcil sortir del país, oi?
0: Bueno, molt privilegiada, perquè
2: clar,
0: el meu pare era una gent senzilla, un treballador, un obrer normal, i la meva mare també.
2: Uh-huh.
0: Érem molt humils, no érem de família rica ni res, però sí, jo he sigut privilegiada perquè el fet d'haver estudiat àrab me va obrir moltes oportunitats,
2: clar,
0: i portes.
2: Clar.
0: Moltes.
2: Clar. Quants germans éreu vosaltres?
0: Nosaltres érem 8.
2: Ja.
0: Érem 8.
2: I tots vau estudiar?
0: Tots, sí. Sí. Hem estudiat fins a la universitat.
2: Uh-huh.
0: Tots tenim títols universitaris i sí, sí, sí.
2: I el teu pare en què treballava?
0: El meu pare era fuster.
2: Mira que...
0: El meu pare era fuster. I primer fue fuster, després va treballar en part com administratiu, però gent senzilla, no?
2: Sí, sí. I la mare també treballava.
0: I la mare també treballava, però també coses administratives, no sense cap, no sé, resonància, no, era, havia que guanyar-se la vida i se guanyava la vida.
2: Ah.
0: Perquè érem molts fills també.
2: Clar.
0: No, família numerosa.
2: Sí. El que passa és que teníeu molts serveis gratuïts, no?
0: Això va ajudar molt.
2: Clar.
0: Va ajudar molt.
2: Sobretot l'educació, sí, i la sanitat. No?
0: Jo agraeixo a la Revolució Cubana això, perquè no hauria sigut fàcil, no, viure a Cuba, estudiar, viatjar sin que te costés res.
2: Clar.
0: Això no ho veus en molts llocs ara, no? Ara on com es diu, per el món, no? Quan
2: clar,
0: tu vas i coneixes aquí i allà, i jo veus que no, que aquestes oportunitats no són fàcils de trobar.
2: Que va.
0: Sí, sí.
2: És. I tu a les Nacions Unides treballaves com a traductora?
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí. Va passar allí per treballar com a traductora escrita, perquè com parlava àrab,
2: sí,
0: i anglès, són dues de les dues llengües oficials de les Nacions Unides.
2: Sí.
0: I això em va ajudar molt. Sí.
2: Quina, sí, experiència.
0: Sí, tant.
2: I els països, sí, on vas viure eren tots de llengua àrab?
0: Sí, jo he viscut principalment a països de llengua àrab perquè, bueno, és que era la meva professió,
2: feina,
0: la meva feina, però també va anar, no va viure, però va visitar molts països, la Índia, Corea, Brasil, moltes vegades. Sí, sí, he tingut moltes experiències, sí, de viatjar, sí.
2: També em vas dir això, que havies viscut al Iemen, a l'Iraq, a Síria, sí, a Nigèria, això.
0: No, a Algèria.
2: Ah,
0: Algèria, Algèria.
2: Algèria.
0: Algèria. I a Corea del Nord. Sí, a Corea del Nord, a la Índia, a los Emirats, tots los Emirats Àrabs, a Kuwait, a Qatar, sí.
2: Sí, i sí, trobaves molta diferència entre els països que estaven a la òrbita de la Unió Soviètica i els que no?
0: Parlant de què? Sobre?
2: No, de l'organització del país, del repartiment de la riquesa, per exemple, si uns països eren més igualitaris que altres o es respectaven més els drets humans, bueno, o les llibertats.
0: Tu has viatjat molt, no? I coneixes que quan tu arribes a qualsevol lloc, tu vas molt més per la cultura, sí, per conèixer com la gent viu allí, sí, que parlar de política.
2: Clar.
0: I quan anava treballant, el treball és diferent. El traductor o l'intèrpret tiene a la base d'abast molta informació.
2: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: molta,
2: sí,
0: informació, però no jutjaran a res.
2: Clar, clar, clar.
0: No, perquè és la professió, és, sí, tu treball.
2: Però tu tens l'avantatge, diguéssim, que no hi anaves com a turista, sinó que podies viure com la gent d'allà,
0: sí,
2: no?
0: Sí. Sí, sí, quan estudiava era una más.
2: Clar, clar, clar.
0: Era una más, que no, jo recordo quan anava a Algèria, perquè estudiava allí i, bueno, va estudiar, però t'anaves a la casba per comprar, perquè era molt, clar, més barat.
2: Clar, clar, clar.
0: I això no és comú, el que va de turista no va a la casba, sinó és que algú d'allí lo invita, lo porta, no?
2: Clar, clar, clar.
0: Jo anava a la meva companya, normal,
2: clar,
0: no? Normal, és, bueno, és part de l'experiència de vida.
2: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Si ara haguessis de resumir la teva experiència en tots aquests països, què te n'emportes de positiu i què tenen en comú?
1: Mira, en comú la majoria d'aquests països tenen la seva cultura, la seva religió, la seva manera de viure la vida és completament diferent a l'Occident, no?
0: Sí.
1: Cadascú té la seva pròpia o el seu propi dialecte, però es comuniquen en una llengua comú, que és l'àrabe clàssic.
0: Sí, sí, no? Sí.
1: I això fa que bueno, tenen l'islam com a religió i tu les uneix. No? Sigui quien sigui, però les uneix.
0: Sí.
1: I vas aprendre molt d'aquesta cultura, perquè no és el mateix quan estudies a la universitat o a l'escola a quan vas a un sitio, a un lloc,
0: sí.
1: I aprendre. Dones, en amics, en famílies, com jo anava a cases d'ells i m'invitava i comia i feia ramadam.
0: També, sí. Tot i que tu no fossis musulmana.
1: No, però això de que quan mengen molt.
0: Clar.
1: I si tu no fas el dejun amb ell, després no podràs menjar.
0: Clar. En la teva joventut a Cuba la religió no devia ser present, no?
1: No. No. Mai, no. Res de res. Era la catòlica, però això no, era més bé era com negatiu.
0: Sí, sí,
1: no? Era
0: sí,
1: negada sí, sí. I repudiada i no, xocava que tu diguessis que tu creies en Déu, tot això.
0: Clar.
1: Era que molt diferent.
0: Se't devia obrir molt la ment, no?
1: Sí, bueno, és diferent. Quan viatges vas hauries d'ir sempre amb la ment molt oberta.
0: Clar.
1: Perquè entre filtres, què és això que te motiva, què és això que aprenes, què és això que no coneixies, què és això que pot ser que algú te va dir però no et convencia. I ara quan tu vius aquesta experiència, és com una experiència de vida, no? I ja l'emportes amb tu per el resta de tu vida.
0: I tant.
1: És així.
0: I són experiències molt úniques.
1: Úniques i boniques.
0: Sí,
1: que recordaràs sempre.
0: I recordes alguna cosa que fos molt diferent, diguéssim, entre un país i un altre? Que et contrastés?
1: Mira, és conegut, no? Els països del Golfo,
0: sí.
1: Allí hi ha un benestar súper.
0: Sí, sí, sí.
1: La gent que viu allí, que va néixer allí, viu molt bé, molt bé. En canvi, quan vas al nord d'Àfrica no és el mateix, quan vas a l'Iraq no és el mateix. Hi ha moltes diferències, no? Malauradament, però és així. Encara avui. Hi ha molta diferència social, d'accés a l'educació, de moltes coses. Sí. Però, bueno, això és el món en què vivim.
0: I no et vas quedar a viure en cap d'aquests països i, en canvi, ja fa quants anys que vius a Barcelona?
1: Quasi 20 anys, eh? 18 i escaig. 18 i escaig, sí, em sembla. Però, sí, és que Barcelona és diferent, no?
0: Yeah.
1: Per mi, Barcelona és la meva ciutat d'acollida. Catalunya és la meva segona pàtria. I jo he sigut acollida molt bé aquí.
0: Sí,
1: jo me sento molt bé, jo aquí he treballat, he conegut molta gent, viu en família catalana. Sí, és que a tot arreu m'encanta Barcelona, m'agrada molt passejar per Barcelona i sortir fora de Poblet, de Catalunya, que vas, visita, aprenes coses diferents, seu allà al bar del poble que tothom un dissabte a la tarda va a tomar el vermut o fer el sí. vermut, tot això, i a mi m'encanta, m'agrada molt, ja. m'agrada molt, molt.
0: On us veu conèixer amb el teu marit?
1: Aquí, con amics, sí, perquè jo treballava amb el seu tiet.
0: O sigui, tu vas venir aquí abans sí. de conèixer-lo amb ell.
1: Sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Jo em pensava que havies vingut aquí perquè no. l'havies conegut
1: no, amb ell. No.
0: Ah, i per què vas venir tu aquí, doncs?
1: A treballar en una immobiliària.
0: Sí.
1: Que tenia el seu tiet.
0: Sí.
1: I, bueno, va arribar la crisi de 2007-2008.
0: Sí. I el sector immobiliari va ser fatal.
1: I jo em vaig quedar sense feina.
0: Clar.
1: Sense
0: però
1: feina.
0: I per què vas decidir deixar la teva feina a les Nacions Unides per venir cap aquí?
1: No deixar, tu quan vas a les Nacions Unides tu tens un contracte, no?
0: Sí.
1: I si jo havia tingut un contracte i hauria de presentar-me a nou exam
0: sí.
1: retornant a Cuba.
0: Ah, yeah.
1: I quan vas retornar a Cuba per raons de treball, de feina
0: sí.
1: diuen, no va poder sortir, no va poder sortir una altra vegada, tornar a Nacions Unides.
0: Ah, yeah,
1: per raons de fe, però de feina, perquè com que parlava àrab
0: sí.
1: era molt, molt poquet sí. i no me van deixar tornar.
0: I llavors per què vas decidir venir a Barcelona precisament?
1: Bueno, perquè vaig ser gent que coneixia, no? Tenia yeah. amics aquí.
0: Yeah.
1: Tenia amics aquí i bueno, els amics me van demanar. Jo treballava amb un ambaixador àrab i va tenir un amic i des d'aquest amic em va presentar i tot això, i jo va decidir, bueno, ara que pot sortir, pues m'aniré a Barcelona, perquè abans jo havia vingut a Madrid moltes vegades en trànsit no, cap als països àrabs, però Barcelona no coneixia. Però des del primer moment que va arribar aquí, Barcelona me va acollir com una més. I així m'he sentit, i així m'he sentit, així. Sí,
0: sí. Vas aprendre català de seguida?
1: Poquet a poquet. Perquè, sí, poc a poc.
0: Clar,
1: poc a poc. I encara avui jo a vegades quan surto amb amics i sou catalans, bueno, intento que parlem tots en català perquè bueno, jo, el castellà és la meva llengua materna, però a mi m'agrada parlar en català.
0: Però pel no. teu aspecte físic no se't deu dirigir la gent en català, no?
1: No, ni en castellà tampoc.
0: Ah, no? Per no. què et parlen?
1: Em parlen en anglès.
0: Sembles una americana.
1: Una americana, per sempre, i així, soc alta, soc negra, i tothom pensa que no, aquesta ha de ser sí o sí gringa. Sí. Aquesta ha de ser gringa.
0: Sí.
1: I jo, bueno, no... me da igual, no?
0: Clar.
1: A vegades diu no, però una altra vegada sí. I es queda com... què he fet?
0: Mira que el Roger, el tècnic, ens avisa que s'acaba el temps del programa.
1: Bueno.
0: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistet.
1: Gràcies a tu.
0: Per tenir una visió tan positiva de la vida, perquè t'agradi tant Barcelona,
1: sí.
0: i per tot el que ens has volgut explicar, que tens una vida molt rica, eh? I portes moltes experiències
1: bueno.
0: a l'Espanya.
1: Gràcies a tu per haver-me invitat, no? per permitir-me. Adeu a tothom i gràcies, moltes gràcies. I gràcies a Roser també, la
0: sí, que ens ha posat en contacte.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: seves mans esteses en un...
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc la satisfacció d'entrevistar el Miquel Fernandino, que va néixer al País Basc, a Sant Sebastià. Hola, Miquel, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: Ja. Tu vas néixer a Sant Sebastià.
2: Sí.
1: Com va ser la teva vida allà?
2: Ostres, però molt, va estar molt bé. De fet, encara trobo a faltar la meva terra. Bueno, vinc d'allà, ahir vaig estar allà.
1: Fixa't.
2: I en 3 dies me'n vaig. Però visc aquí, a Catalunya.
1: Ja, que... sí. Bueno, les persones que hi anem com a visitants, és una ciutat que ens fascina bastant.
2: Sí, Barcelona, sí. Sí, sí. A tu també no ets d'aquí?
1: No, jo sí, però...
2: Ah, vale.
1: Quan, bueno, Sant Sebastià és una de les ciutats que m'agraden molt.
2: Sí, sí, sí, és una ciutat molt, molt bonica, amb la platja molt, molt a prop i... I si és una mica pija, s'ha de dir, i hi ha una mica de diners, però bueno, està bé, està bé.
1: Tu vivies al Rovell de l'Ou?
2: Jo sóc d'un poble, de fet, sóc d'un poble que es diu La Sarte, però ningú el coneix, i llavors dic que sóc de Sant Sebastià, que és una mica més fàcil de conèixer, però és l'Estrasradi, és com si fos... la Trinitat, com si fos la Trini, una cosa així.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I parles basc, tu?
2: Sí, sí, sí, sí, parlo basc i ara l'estic oblidant una mica. Escric en basc també, però escric millor que el parlo.
1: Ah, ja.
2: Això passa també.
1: Passa, sí, sí. I els teus pares el parlaven?
2: No. No, perquè els meus pares, la meva mare és de Salamanca, el meu pare és d'un poble petit d'allà que es diu Legazpia, que està a les muntanyes, molt a les muntanyes, però era l'època de Franco i no... Jo parlava amb la meva àvia, parlava en basc, però amb el meu pare no. Doncs passava que hi havia una generació que no el parlava, però sí. Jo amb la meva àvia parlava.
1: I és molt freqüent això, que el parlin més els avis i el jovent que no aquesta generació d'entremig?
2: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. És el que jo crec que d'aquí a, no sé, potser 20 anys o així, jo crec que serà una llengua una mica més normalitzada, perquè ara mateix està una mica, bueno, perquè hi ha molta gent que no la parla, però de la meva generació tothom la parla o l'entenc, que jo crec que amb això ja, bueno, ja hem fet molt.
1: Mm-hmm. Tu vas estudiar en una ICastola.
2: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Vaig estar a la ICastola, a l'Andaverri, allà, a la muntanya també. Això era...
1: Que bé. I a part d'ensenyar en basc o aprendre en basc, a les ICastoles tenen una metodologia pedagògica més innovadora que l'escola tradicional?
2: La meva particularment sí que la tenia, perquè era la primera, jo crec que no, a mi no, va ser amb la meva germana, que té 40, jo tinc 47 anys, va ser la primera generació d'aquesta escola, i la gent que l'havia fet, l'escola de la ICastola, era gent que estava molt políticament molt molt conscienciada, i llavors el que va passar és que, bueno, pues que volíem fer una cosa una mica més diferent, i de fet l'escola estava, la ICastola estava a la muntanya, estava a dalt d'una muntanya, i per anar era molt interessant, perquè per anar a l'escola havia de passar l'hipòdrom, hi ha un hipòdrom allà a La Sarte,
1: sí.
2: I passava, i havíem de mirar, com la gent normal mira els cotxes, jo havia de mirar que no passés cap cavall per allà,
1: yeah.
2: I passava passàvem per la meitat d'allà, i sí, sí, però sí que tenia aquesta història, sí, una mica més diferent. Molt familiar també.
1: Yeah. I els nanos que estudien a l'escola on el basc s'estudia només com una assignatura, però que no és la llengua vehicular de l'escola, acaben aprenent basc també?
2: Els que estudien...
1: Sí, perquè jo tinc entès que el sistema educatiu del País Basc, sí. O sigui, hi ha les ICastoles que ho fan tot en basc,
2: sí.
1: Diguéssim,
2: sí, sí.
1: I tenen el castellà com una assignatura, i després hi ha altres escoles, la majoria, diguéssim, que ensenyen en castellà i fan el basc només com una assignatura.
2: Sí, hi ha tres models al País Basc, que són el model A, el B i el D, perquè la C no existeix.
1: Sí, ja. En
2: basc. A, B i D.
1: Sí.
2: El model D és tot en basc.
1: Sí.
2: El model
1: és el de les Icastoles,
2: el de les Icastoles. Sí. I moltes escoles públiques també.
1: Ah, també?
2: Sí, sí, també. Ara mateix sí, abans no, però ara mateix sí. Després està el B, que seria meitat-meitat, que hi ha algunes escoles que el fan, i està el model A,
1: sí,
2: que pràcticament no existeix.
1: Ja.
2: Vull dir que no hi ha el model A. El model A seria tot en castellà i l'assignatura de basc. Però no hi ha, no existeix. El que existeix és el B i el D. I ara mateix crec que el B també està una mica
1: en
2: baix.
1: En qüestió.
2: Sí, sí.
1: Acabé.
2: Però com que ara
1: perquè això deu ser la tria de la gent, no?, que trien fer basc majoritàriament.
2: Jo crec que la gent...
1: O és una opció del govern?
2: És una opció que es dona, però no es dona en totes les escoles.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè hi ha aquesta... perquè hi ha molta immigració, ara mateix hi ha més, perquè abans no hi havia molt, immigració de fora d'Espanya, i això que passa, bueno, pues que han de tenir alguna possibilitat per gent que potser que entenen l'espanyol, el castellà, però no el basc. I jo crec que ara mateix, bueno, pues com passa a Catalunya, és el mateix.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: És una qüestió que és una mica difícil d'abordar, però l'estem fent una mica similar a com s'està fent aquí a Catalunya, crec, no sé. Em sembla.
1: Me n'alegro. I l'educació secundària també la vas fer en basc?
2: Sí, sí, sí. Això és l'institut.
1: Sí.
2: Sí, també.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo vaig fer la carrera en basc també.
1: També.
2: Sí, sí, he fet belles arts.
1: Sí.
2: I la segona, que era antropologia, en català.
1: Que bé. I a la universitat també és freqüent fer la majoria d'assignatures en basc?
2: Sempre hi ha la possibilitat de fer-les en castellà, però hi ha algunes que són en castellà perquè el professor parla castellà, o hi ha altres assignatures que són en euskera, i perquè és tot una mica, bueno, ja saps, és una mica la llibertat de càtedra.
1: Sí.
2: Doncs hi ha assignatures molt interessants que jo les havia de fer en castellà i altres que havia de fer en basc, perquè, bueno, pues perquè hi ha un professor especialment interessant que la feia ell, i llavors, pues...
1: Clar, sí. S'entén. I que Sant Sebastià se't va quedar petit, que vas decidir venir cap aquí, o què va fer que vinguessis?
2: Uau, jo vaig venir aquí fa 13 anys i de fet vaig venir aquí perquè existia una altra llengua. Era una cosa que a mi sempre m'ha interessat molt. Parlo algunes llengües així, bueno, perquè m'agrada molt, i volia aprendre una altra llengua, i també per l'amor, que en aquest cas no era una persona d'aquí de Catalunya, era una persona d'Itàlia, perquè jo vaig viure a Itàlia per 4 anys.
1: Uh-huh.
2: I per estar una mica més a prop, vaig venir aquí amb una beca Sèneca.
1: Sí.
2: I volia venir aquí perquè, bueno, estava més a prop, i també perquè, bueno, estava la llengua, estava Barcelona, que és una ciutat que sempre al País Basc és, bueno, és una ciutat que es veu com una ciutat molt interessant, amb molt moviment cultural, artístic.
1: Sí.
2: I una mica per això. I jo no pensava que em quedaria aquí tant de temps, no era una idea al principi.
1: I per què t'interessa l'antropologia?
2: No sé per què m'interessa l'antropologia, perquè penso que comprendo una mica millor les cultures i la societat, és una manera de comprendre la societat, i també és una carrera i que el seu començament va ser fa 100 anys, quan va sorgir l'antropologia, era una cosa feta pel primer món cap al tercer món. Vull dir que era una cosa feta de gent que pensava que ells eren els civilitzats i els altres no.
1: Sí.
2: Però mica en mica s'ha fet una disciplina que és molt més crítica amb Occident que no pas altres, com, no sé, la sociologia, o és molt crítica, i això crec que que és una cosa que m'interessa. No sé si serveix per alguna cosa, però també crec que no sé si cap de les coses que faig i serveix per alguna cosa. De fet, no crec
1: que sí.
2: Que cap de les coses que fem ningú serveixi molt per canviar res, però mica en mica pues es fa, no sé.
1: Clar. Tu professionalment d'alguna manera has pogut fusionar la qüestió de l'art, no?, amb el que és l'antropologia.
2: Sí. Bueno, jo sóc titellaire i escriptor de teatre, dramaturg. De fet, estic fent una tesi doctoral sobre titelles, que també té a veure amb el món del teatre, en un lloc d'aquí de Barcelona molt important, que és la casa de marionetes de Pepe Otal, que era un altre home que hauria d'estar aquí també, perquè era d'Albacete,
1: sí,
2: però va viure aquí molts anys i tenia, perquè va morir, un taller de marionetes que és increïble aquí al Raval.
1: Sí, i encara funciona, no? Sí, és com un lloc de trobada.
2: És un lloc molt, molt especial. És un lloc que funciona d'una manera autogestionada per la gent que hi és allà, i bueno, és una mica la casa de molta gent, de molts titellaires que venen de tot el món. Hi ha molta gent que ha vingut aquí només per veure aquest lloc, i bueno, és un lloc molt, molt, és increïble que encara estigui viu, perquè està molt a prop de la Rambla.
1: Sí.
2: Però encara es viu, és una cosa molt increïble. Sí.
1: Els titelles així no són només per nens, no?
2: No. S'ha infantilitzat una mica, però no són per nens, i no érem, i abans menys encara. Però jo crec que tenen alguna cosa de molt perillosa que fan que s'hagin infantilitzat una mica. Jo crec que té a veure amb que són coses que es fan al carrer, que yeah, són coses del carrer, i les coses del carrer han de ser blanques.
1: Yeah.
2: No han de tenir cap color polític o cap ideologia, o han de ser així, però
1: Però bé, hi ha companyies que han trencat amb tot això, no? Per exemple, no sé, els Títeres des de Abajo. Tu ja estàs vinculat d'alguna manera, no?, en aquest grup, que van ser acusats de terroristes.
2: Sí, jo no hi era quan va passar això, però sí, després em van dir d'escriure una... Bueno, he començat a treballar amb Raül, que és un d'ells, fent una obra anticarcelària que vam estrenar aquí a La Model.
1: Sí.
2: I després em van demanar escriure una obra sobre la vaga de la Canadenca, allà al Paral·lel, i la van fer, i em van dir, bueno, vols manipular també els titelles? I jo vaig dir, bueno, pues sí, per què no? I mica en mica pues, m'he enfonsat una mica en aquesta història, que és, bueno, en aquesta companyia, que és una companyia amb una visió política molt, molt trencadora, molt interessant, a mi em sembla molt interessant, i que, de fet, el que els hi va passar és la cosa menys important de tot el que menys interessant de tot el que fan i tot el que som en aquesta companyia, perquè és una companyia que treballa en llocs molt, bueno, treballa en cases ocupa, en gasteches quan anem al País Basc, que està molt metida en qüestions polítiques amb un pensament molt, molt llibertari, i bueno, és una cosa molt interessant. I allò que va passar pues, bueno, va ser una cosa molt més política, de partit, que una cosa que per cap cosa que van fer ells.
1: Mira, ara posarem la música que has triat, que em sembla que també hi tens alguna cosa a veure, i després seguim parlant.

0: ho pensàvem, però avui ens demanem si n'hi ha. Sempre hi ha un foradet més calent on xiular.
1: Tornant al tema de Títeres des de abajo, tu creus que hi ha d'haver línies vermelles amb la llibertat d'expressió?
0: Jo crec que la llibertat d'expressió és una quimera, és una utopia. No crec que sigui una cosa on és una cosa que de la que no s'hauria de parlar. Hauria de ser-hi.
1: Yeah.
0: però també és veritat que és una utopia, perquè sempre hi ha alguna cosa que tu mateix dius no l'hauria de dir o no l'hauria de dir d'aquesta manera. I en qualsevol cas, crec que és molt més interessant que la llibertat d'expressió hauria de ser la llibertat d'acció. I crec que això és una mica el que també hauríem de lluitar, perquè crec que en aquesta història de la llibertat d'expressió ens quedem una mica curts i sempre estem donant voltes en la mateixa història de si és o no és, si hi ha o no hi ha. Jo crec que seria molt més interessant viure la llibertat d'acció i això, clar, la llibertat és una quimera, doncs no sé què vol dir. Veritablement, no sé què vol dir la llibertat.
1: La xarxa Antirumors t'ha atorgat un premi per una obra sobre racisme. Uh-huh. És un bon reconeixement. Tindrem ocasió de veure-la representada?
0: No lo sé, jo penso que sí. No sé si aquí, perquè a mi me l'han donat la xarxa Antirumors del País Basc.
1: Sí.
0: Però jo estava pensant que potser es podia fer en algun lloc per aquí, però encara no ho he pensat.
1: Yeah.
0: Hauria de trobar una dona del Magreb.
1: Uh-huh.
0: Que segur que hi ha moltes actrius i molt bones aquí, pues hauria de trobar una i potser m'ho penso. Doncs aprofito l'ocasió.
1: Sí,
0: ja que estem
1: aquí, després parlem. Sí. Un dels teus referents és, com deies abans, és el Pepe Otal, no?
0: Sí.
1: I no sé si ens en vols parlar una mica.
0: Bueno, ell va estar aquí a Barcelona, era un personatge molt, molt bohemi, era un personatge que va viure la nit de Barcelona, sobretot, que va fer titelles perquè estava enamorat de les titelles i que va estar quan a l'època de la transició, quan encara hi havia tantes coses per fer i tantes altres que s'han quedat per fer, no? Encara. I va viure aquesta Barcelona canalla de la cosa, i diu un historiador de titelles, diu que la seva obra més important va ser el taller.
1: Uh-huh.
0: I jo crec que, bueno, jo no ho sé perquè no vaig veure cap de les seves obres, perquè va morir abans de que jo el coneixés, la seva història, però pot ser perquè hi han no sé quan, potser més de 50 companyies de titelles que han sorgit d'aquest lloc i, uh-huh. i algunes molt importants, altres més petites, unipersonals, però 50 companyies de titelles només en una ciutat i en un lloc, em sembla que és un número increïble.
1: És un patrimoni molt important.
0: És un patrimoni molt important, efectivament.
1: Mm, fet escola. Sí. Tu vivies aquí a la Bordeta,
0: sí.
1: I ara vius a Canet.
0: Sí, perquè va néixer la meva filla i bueno, vaig pensar que... Però no sé si tornaré, jo crec que tornaré cap
1: sí?
0: aquí, sí, a Barcelona. Està molt bé, però els pobles són pobles. I això té moltes coses bones, que les estem ara mateix, les veiem. Menys, no hi ha tant de sorolls, no hi ha... És una mica més ampli tot, i ja la platja la tenim al costat d'una platja preciosa, però també passa, bueno, pues que a mi m'agrada molt anar al teatre, la vida cultural als pobles és molt més petita i bueno,
1: clar, això es troba a faltar
0: molt.
1: I també deies que t'havies forjat en la lluita veïnal.
0: home, no sé si diria això, jo crec que sóc jo crec que Barcelona té això i que és, això sí que és un patrimoni increïble de la lluita veïnal. Jo faig cosetes molt petites, no sé si són, però el que veig el que he vist aquí a Barcelona és sobretot això, que no hi ha, jo crec que no hi ha un altre lloc que jo conegui que té tantes associacions veïnals, tanta gent posada allà a lluitar per coses com un semàfor, com coses així. Jo vaig escriure una obra sobre per un teatre de amateur comunitari,
1: sí,
0: del Sisme Creatiu de, on era? A Sant Martí, al barri de Sant Martí, i era increïble veure les lluites per un semàfor, per coses molt senzilles que es posaven allà a parar carrers, a fer coses increïbles per això, que em sembla increïble, de veritat. És la cosa, crec que és el patrimoni més interessant, molt més que Gaudí i que tot això,
1: són les
0: lluites i les associacions que n'hi ha, és increïble.
1: I Sants som un bon exemple.
0: Bueno, Sants és increïble.
1: Si tornes a Barcelona, a veure si tornes a la Bordeta, Sants.
0: Potser sí.
1: Tu entens la cultura popular com a resistència als poders establerts, no?
0: Bueno, ho entenc jo, ho entenien altres molt abans que jo i molt, molt més importants. Però sí, jo crec que és la cultura popular. Si l'hem de separar d'altres cultures, jo ho separaria per això, no perquè sigues només del poble, sinó perquè és una cultura que està feta pel poble, des del poble pel poble, i també per aquesta història que és una cultura de lluita, i de lluita d'un poble. Sí.
1: Doncs mira, ens diuen que se'ns acaba el temps del programa. Visca la cultura popular.
0: Visca, sí.
1: I no sé si et vols acomiadar en basc.
0: Mila esker, oso gustora egon naiz hemen, eta mila esker zuei, Sants Radioari.
1: Molt bé, doncs fins una altra i moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu i a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uxío Meis, que va néixer a Galícia. Hola, Uxío.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs? Yeah. A quin lloc de Galícia vas néixer, tu?
1: Jo sóc d'un poble petit de costa que es diu Ogrove, a la província de Pontevedra. Som 10.000 habitants, més o menys, i està el que es diu les Ries Baixes.
0: Sí.
1: I sí, vaig viure allà des de, bueno, que va néixer fins als 18, i és el meu poble, és on viu meus pares i yeah, la família.
0: Quins records tens més presents de la teva època allà?
1: De Ogrove?
0: Sí.
1: No sé, és estar al carrer sempre,
0: yeah.
1: I és un poble que és urbanísticament té cosetes, però paisatgísticament és molt, molt bonic, i és una península. Per tant, d'alguna manera no ens relacionem massa amb la gent del continent, com li diem, i allí ens coneixem tots, i és una sensació, sempre que hi vaig sempre tinc la sensació de molta familiaritat.
0: Yeah.
1: De que també a vegades és dolent, perquè tothom et coneix.
0: Sí, clar.
1: Facis el que facis. Però bueno, sí, molta familiaritat, i després em recordo molt de els estius, no? Que és un poble molt turístic i tal, i anar sempre en bicicleta i tot allò, i

0: però 500 o coses així. I després, bueno, hi tenim, és el poble que més mejillón,
1: ah, sí?
0: musclos exporta del món.
1: Yeah.
0: I n'hi ha moltes, moltíssimes famílies que no només són mariners i tal, sinó que, bueno, treballen en logística, en temes relacionats i tal.
1: Ah, que bé. I la qüestió del tràfic us va afectar a vosaltres, que en un moment va estar molt present a Galícia, el tràfic de droga i sí, de tabac, sí. I tot, sí, també en un poble tan petit també.
0: Bueno, tan petit i és, d'on està?
1: És ja, allà, clar, per això, sí. Ho penso.
0: Sí, bueno, nosaltres, jo, no sé, no me va arribar més. O sea, ves coses i tal, però bueno, vull dir que hi ha vegades, pues, jo què sé, un col·lega de la teva escola o el que sigui, pues, no saps mai d'on és el pare. Bueno, el pare està a la càrcel, no? Vull dir, coses així, no? Però sí, diguem que més, jo diria que més a la generació dels meus pares, no? Als anys 80 i tal, va ser bastant dolent. Va ser molt forta. Més que res perquè n'hi havia narcotraficants. Això es veu molt bé a Fariña, a la sèrie.
1: Sí,
0: que surt
1: la vaig veure, sí.
0: Pues, totes aquests pobles són Ogrove, Cambados i tal.
1: Mm.
0: Allò. I va per un lloc la pròpia gent que va estar ahí, que, bueno, pues, després van acabar a la càrcel i malament i tal, i després sobretot a la gent que es va consumir, perquè per una desinformació tremenda van acabar sent, pues, drogadictes i molts, molts morts.
1: Ja. Mm. Tu vas, bueno, devies fer fins a secundària o Grove?
0: Sí.
1: I després vas fer vida universitària.
0: Sí, després, com tantíssims altres, vaig fer ciències polítiques, però vaig anar a Santiago. Santiago és una ciutat que, bueno, molt bonica i tot allò, però que 15.000 o 20.000 estudiants de 90.000 habitants, que vull dir que té una vida universitària molt present. I este és un lloc molt bon, molt bo per estar entre els 18 i els 22, 23 anys.
1: Ja m'imagino.
0: Sí. Yeah. I bueno, vaig fer allí política, sí.
1: Yeah. I també hi ha molta presència de peregrinatge, no? Tanta la gent que arriba del camí, no? I això.
0: Mira, aquest any 2022, i bueno, va ser l'any passat, però com el tema de la pandèmia, pues, li van donar un any més. És any Xacobeo,
1: sí.
0: I jo vaig estar a l'any 2010, que també va ser any Xacobeo, el darrer, a Santiago, i era, a vegades, insuportable. Ho he de dir, perquè és una ciutat molt petita i arriba moltíssima gent.
1: Yeah.
0: Sí que s'ha de dir que el que és el, diguem, el peregrinatge i tal, és, encara que tot l'any n'hi ha, sobretot, jo què sé, pues, Setmana Santa, abril, maig, fins a octubre, per ahí. I aquest mesos, pues bueno, ja l'estiu no estava a Santiago, estava al meu poble, però sí que es veia molta gent.
1: I després ja vas venir cap a Barcelona?
0: No.
1: Després d'acabar els estudis universitaris?
0: No, quan vaig acabar la carrera i vaig anar a Londres, i bueno, va ser una mica d'any sabàtic, que es van ser 2 anys sabàtics.
1: Mira que bé.
0: Sí, perquè bueno, no és que no sapigués que volia estudiar, però en aquell moment no estava molt segur. Doncs vaig arribar i mira, vaig a Londres, aprendo anglès, estic un any allà i bueno, i vaig estar treballant i tal. I després, bueno, pues va passar l'any molt ràpid i vaig estar el segon any allà. Sí que ja sabia que volia tornar a estudiar, bueno, a fer un màster. I ja vaig començar ahir al Nadal per ahir a mirar. I sabia que hi havia aquest màster que vaig fer després, que és de gestió pública de l'Autònoma i de la Pompeu Fabra, i perquè es coneixia perquè un professor gallec em va parlar d'això, i no sé, quan va sortir la convocatòria, doncs vaig enviar la sol·licitud, em van agafar, i això va ser al març, i vaig venir aquí al setembre.
1: I ja et vas quedar aquí a treballar?
0: Sí, perquè bueno, bueno, aquí tenia ja amics i amigues, i bueno, va estar bé, i bueno, vaig fer un any i de màster, i al febrer, o sea, el màster va començar al setembre, però al febrer ja vaig fer unes pràctiques a la Pompeu Fabra, al departament d'economia, i fins ara.
1: Sí, jo sempre m'havia imaginat que si estudiava ciències polítiques, bueno, és perquè t'interessava la política, no? Però sempre m'imaginava la política com fer de polític, diguéssim, clar, no m'havia imaginat que, clar, que hi ha molta gent de la que heu fet ciències polítiques, podeu treballar doncs de cara a l'administració pública, sí, perquè, sí, per encaminar la política, diguéssim, perquè tot és política, no? I tu treballes en el

0: Departament de Sanitat, no?
1: Sí, sí. Dins del departament treballo més concretament a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, que es diu AQUES, i treballo a la part d'innovació.
0: I llavors què feu? Aplicar la política, diguéssim, del govern a sanitat?
1: Sí, és a dir, bueno, aquesta setmana es va presentar el Pla de Salut 2021-2025, que són com les línies mestres que va fer el govern, i va aplicar la sanitat, diguem, el Pla de Salut de Sanitat a Catalunya. Nosaltres estem dins d'aquest pla, diguem, aquestes línies mestres, i el que fem més exactament, la meva unitat, és compra pública d'innovació. És a dir, totes les innovacions en termes de serveis i de noves tecnologies, comprar-les al mercat, i quan no existeixen, desenvolupar-les i després les agafa, diguem, als hospitals, bueno, al Departament de Salut, i els aplica.
0: Suposo que la pandèmia us deu haver influït d'alguna manera, no?, de cara a fer previsions o aplicar correctius en relació a la política que teníeu.
1: Sí, sí, bàsicament sí. Bueno, la pandèmia, com a tot arreu, no vull dir per sort, però nosaltres no som la part assistencial, és a dir, que n'hi ha metges, bueno, el director de l'agència és metge, i de primària, a més, però nosaltres no vam estar ahí, però sí que ens va afectar en què havíem de canviar, diguem, bueno, pues, les metodologies, la manera d'enfrontar-se, no?, diguem, i després, una mica, el que ens va passar a nosaltres és que dins de l'agència es fa molta avaluació, i tots els projectes ara, bueno, els que estaven ja hi, encara hi són, però tots els projectes ara tenen un component Covid, que és com ha afectat la Covid o el confinament o no sé què a la salut de, i doncs és un poco, no sé, està tot arreu.
0: Clar. I teniu en compte l'opinió dels usuaris o del personal mèdic o sanitari que està treballant a la sanitat pública?
1: Sí. Dins de l'agència hi ha una unitat que es diu Participació, que són companyes nostres, i elles fan estudis de, bueno, sobretot de la relació de l'usuari, del ciutadà amb els serveis sanitaris. I fan, bueno, moltíssims informes, sobretot, però i estudis de com es relaciona i què pensem i com actuem davant dels serveis, per saber una mica, no només l'opinió de què opinen i tal, sinó de com es relaciona, no? És a dir, som un país que anem molt al metge i anem molt a l'hospital, i després, quan anem allà, i allò també és una crítica, però bueno, això passa, vol ser atès la millor manera possible i pensem que és gratuït. I no, la paguem amb impostos.
0: Clar, i tant, sí.
1: Per tant, bueno, tota aquesta relació i tant, és la que estudien elles.
0: Tu vas aprendre català ja quan vas venir a fer el màster?
1: És una mica més tard. Una mica més tard. Bueno, sí. No recordo ara les dates, però sí, a l'any següent, quan vaig començar a la Pompeu,
0: sí.
1: Bueno, sacant un col·lega que era italià, que és italià, el resto de la gent era catalana i era català parlant, i quan fèiem les reunions, pues, vaig dir, mira, he de posar-me, perquè sí que al principi no, bueno, estava ahí com el màster i tal, i no vaig tenir massa temps, però bueno, sí, després vaig començar a fer cursos al Consorci de Normalització Lingüística, i no sé, vaig fer el A1, A2 i B1.
0: I et vas decidir de seguida parlar,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Saps què passa? Que jo, una cosa que em trobava molt aquí, sí, és que, bueno, hi ha molta gent de fora i de tot arreu, no?
0: Sí,
1: tal.
0: Sí, sí.
1: I només el màster també tenia una pandilla, i que encara tinc, que són col·legues,
0: sí,
1: de gent catalana i tal, i estaven tot seguit parlant català i giraven la cara i parlaven castellà, no? I jo els deia, no, però mira, parleu i tal, que ho entenc i tal, i que, bueno, que jo sóc allà parlant de Galícia, saps?
0: Sí,
1: i no,
0: sí,
1: que,
0: clar.
1: I clar, no, em deia, no, però bueno, és que és la costum i tal, i vaig arribar un dia i vaig dir, mira, si no és per vosaltres ho faré jo, i,
0: sí,
1: i m'he posat jo.
0: Molt bé.
1: Perquè era una cosa que volia fer, però sí que és cert que a vegades, pues, jo què sé, pues, no, o sea, sí que,
0: no ho prioritzes.
1: No, em refereixo que sí que ho feia, per exemple, si hi va a una botiga o el que sigui i tal, ho feia, però després pensava, no, fes-ho amb els col·legues que són els que més parles, no?
0: Clar, clar, clar.
1: O a la feina, per exemple.
0: Clar, clar. I res, de seguida vas fer el pas, no?
1: Sí. És cert que bueno, que encara bueno, no ho parlo tan bé com m'agradaria.
0: Bueno, sempre es pot parlar millor, tothom.
1: I em falta vocabulari i tal, però bueno. I suposo que això, tinc un col·lega de Banyoles que sempre em diu que tens tots els vicis de Barcelona, no?
0: Bueno, perquè ells també, segons ells, el català més pur és el que parlen ells. Però bueno, això és molt discutible. No sé si a Galícia també us passa que teniu diferents maneres de parlar, depèn del lloc d'on sou.
1: Sí, a Galícia diguem que si us poseu el mapa al cap és un quadrat, no? Diguem, tal. Pues hi ha com dos línies, a la part de la costa, que és on soc jo, que es parla més ràpid i més com bailando, no?
0: Sí.
1: I després al centre, que és zona eminentment rural, que és més tancat, i després al est, que és la part de Lugo i tal, que passa que no és molt coneguda la manera de parlar perquè està molt deshabitada, que és la part que toca amb Astúries i tal, i bueno, hi ha varietats dialectals i tal, però es nota, i després es nota moltíssim ciutat versus poble.
0: Doncs ara posarem la cançó que has triat dels Chicharrón.

0: tu col·labores en un programa d'aquesta emissora que s'emet els dissabtes a la tarda en gallec, al Galiza, algo més. Com vas conèixer el programa?
1: Doncs mira, un dels nostres col·laboradors, que és el David, és col·lega d'Ourense i sí, va viure amb mi. Bueno, vam viure junts 2015-2016 i ell va conèixer el Pablo perquè jugaven a futbol gaèlico i bueno, com sabia que feia monòlegs i tal, pues li va dir: mira, vine a la ràdio i tal, i ell m'ho va dir a mi i un dia fent una canya, pues mira, i a part del Pablo és molt graciós perquè va fer polítiques a Santiago i el mateix màster que jo aquí.
0: Ah, mira.
1: Tenim com vides paral·leles.
0: Sí.
1: I un dia, pues això, tomant, ostres, política, no sé què, vam parlar de política, evidentment, i em van dir: mira, vine tu també i tal, i parles tu de política i fer-les tu. I bueno, així.
0: I no havies fet mai ràdio?
1: No, havia participat en un programa a la universitat, perquè estava un sindicat estudiantil, diguem, i fèiem debats, però com bueno, no com director, diguem, ni com... era com un polític més.
0: Sí. I teniu constància que us escoltin molts gallecs?
1: Sí, jo hi ha una, sempre hi ha una cosa que sempre penso del programa, que és que qui ens escolta, no? Perquè
0: sí,
1: a vegades dic: hòstia, és que estàs aquí a Barcelona i ho feu tal, i està molt bé i estem molt agraïts i tal,
0: sí,
1: però que, i després t'arriben gent que ja no sol al Twitter, sinó col·legues de col·legues de col·legues que et diuen: hòstia, mira, té... i aquest Nadal vaig tenir una trobada amb gent i tal, bueno, no massa perquè encara hi havia Covid,
0: sí,
1: i un va dir: t'escolto tots els dissabtes, i te vas a quedar, i com has arribat allà?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, allò és per internet.
0: No, i sortosament el gallec és fàcil d'entendre, vull dir que ho veus a vegades que hi ha gent que es nega a aprendre una llengua, no? I bueno, si per poc interès que hi posis, no? Doncs sobretot comprendre, parlar-ho ja és més difícil,
1: sí,
0: però entendre-la s'entén. Sobretot, clar, si ho poses en context, perquè feu informatiu, per exemple, les notícies, com que saps més o menys de què va, doncs no, clar, sé, és fàcil d'entendre.
1: Però... sí, li demana. I després, i també una cosa que em va sorprendre molt, de que la mateixa gent que t'escolta, no? O sea, ara estem a l'època del podcast, no?
0: Però sí, tema és,
1: i hi ha gent que tot seguit, i hi ha una comunitat molt gran, o bueno, curiosa, de podcast en gallec, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, es diu Pod Galego, el Twitter, la compte, el compte de Twitter i tal, i allí ho retuiteren tot. I ostres, arriba gent que a vegades quan veus les estadístiques dius: per què està un tio en Islàndia escoltant el programa?
0: Clar,
1: un gallec allà,
0: gallec, clar, clar, clar.
1: I és molt curiós, és molt curiós.
0: Clar, clar que sí. I què t'aporta tu el programa?
1: Pues a mi m'agrada molt, és com
0: sí,
1: un... m'agrada molt el mitjà,
0: sí,
1: diguem, la ràdio a casa meva, bueno, els meus pares sempre estan amb la ràdio posada,
0: sí,
1: i el cotxe i tal, i m'agrada molt el, bueno, el veure els col·legues, perquè a vegades, pues, si no fem això, pues, van passant el temps i no els veus,
0: sí,
1: perquè tothom té la seva vida i tal, i després una mica del frenesí, no? del
0: clar,
1: directe, no? De venir i tal, també m'agrada perquè bueno, també tinc una ment, un cap de productor, no? Pues anar pensant, no? Ara farem això, o ho podem entrevistar en aquest, l'escriviré en aquest, i, o aquest grup gallec vindrà a tocar a Barcelona tal dia, pues intentaré parlar amb ells. Allò és una excusa,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: fer
0: sí,
1: coses.
0: Sí. Sí. És com un repte, no?
1: Sí.
0: També. Això està molt bé. I quines similituds i diferències hi veus tu entre, per exemple, el sentiment de pertinença que tenim els catalans i el que teniu els gallecs?
1: Uau. Podem parlar com em deia això, un professor em deia: puc donar una resposta 5 segons, 5 minuts o 5 hores?
0: Bueno, tenim 5 minuts, em sembla.
1: Bueno, el que veiem, perquè a part van estar molt lligats tots dos per una cosa, que va ser el resurgiment a Galícia al segle XIX, va ser la Renaixença aquí també, perquè bueno, fins i tot estaven a dins del mateix regne, no?, que era Espanya, i dins de la mateixa formalització, diguem, i homogeneïtzació. Per tant, hi han coses que són, evidentment, la cultura, la llengua, la pertinència a un lloc, és a dir, la gent diu: soc català, soc gallec, no? És una manera de ser. Després pot ser espanyol, pot ser també europeu, el que vulguis, però fer que hi ha una pertinència molt, molt fort, i el tema de la llengua també, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè allò pues, també construeix, diguem, un tal. I les similituds, les que veig, són aquestes, que són pobles que nosaltres som menys, som 2 milions i 2,7 milions i aquí són 7 i mig, sí. Però que estem resistint-se a morir, bàsicament. Mm.
0: Per vosaltres la llengua també és un símbol identitari important.
1: Sí. Ahir sí que no hi ha tantes similituds amb el tema lingüístic. De fet, jo crec que, perquè al màster vaig tenir col·legues valencians i quan parlaven es sembla més al valencià la situació del gallec. És a dir, el gallec és la llengua cooficial o pròpia del territori que més es parla, proporcional a la seva població. Mm-hmm. És a dir, es parla més gallec a Galícia que català a Catalunya. Què passa? Que qui ho parla, no? A les ciutats molt poc. Nosaltres no tenim una ciutat tan gran, una metròpoli, diguem, com Barcelona, sinó que Vigo són 300.000 sí, habitants no. I estan molt disperses i tal. Per tant, no hi ha una ciutat, diguem, que ho menja tot i que tal, sinó que estan repartides, però sí que és cert que hi ha 6 ciutats, 7, si comptem Ferrol, que es parla poc. Es parla poc, hi ha que reconèixer-ho. Però després, qui ho parla? Pues la gent a casa, la gent tal. Una cosa que veig molt aquí és que la economia a Galícia no és tan gallec. És a dir, les eines, els softwares, els no sé què, els papers com els que fan les històries i tal, allò ha de ser una cosa que la Junta, amb la seva Secretaria de Política Lingüística, ha de posar calés per dir-la al mercat, vale, està bé que facis tot allò en castellà, però també en gallec, no? I aquí jo m'he trobat, i està bé que sigui així, pues allò, eines en català, eines per fer feina. Doncs hem passat d'un món a Galícia dels anys 60, dels meus avis, on tot el seu vocabulari de feina era en gallec. Tots els instruments que tenien per anar al mar, per fer tal, o les seves relacions comercials fins i tot eren en gallec, i van passar, bueno, a aquesta economia de serveis que tenim ara, en on desapareix. I tot quedes i dius, bueno, és que no, bueno. I després és, no són similituds i tal, però bueno, que és allò de que nosaltres pues, bueno, no tenim, i a vegades està bé que no hi hagi una ciutat tan gran com Barcelona, però sí que és cert que una ciutat com Barcelona et posa al món. I a nosaltres no la tenim.
0: I el sentiment aquest independentista el teniu?
1: És menor. És a dir, sempre està en les enquestes i tal, sempre surt a prop del 10% o 8-10%, diguem, el vot del nacionalisme gallec d'esquerres, no? O centre-esquerra, diguem, progressista, que és el BNG, està a prop del 25%, i després està el Partit Popular, que tampoc és per dir, perquè, bueno, jo allà m'he barallat molt, però sí que hi ha un PP a Galícia, hi ha un PP, i, o sigui, és un rar avis dins de tal, no és que siguin menys espanyols, de fet el Feijóo ara serà el president del PP, diguem, estatal, però sí que és una cosa distinta. És a dir, hi ha un component galleguista raro ahí del Fraga que se va inventar i tal, i bueno, i són,
0: perdura.
1: Sí, són conservadors, però bueno, però vull dir que també hi ha una pertinència allà.
0: Sí, el quan, sentiment hi és identitari.
1: Sí, són, el meu avi és molt conservador, però també és molt gallec, es sent molt gallec, i bueno, és, no sé si es podria comparar a, no a ara, que hi ha un independentisme molt fort, sinó al que seria és una convergència de fa 25 anys.
0: Sí, molt bé. Doncs mira, ja saps com va això de la ràdio, sí. Se'ns acaba el temps. Doncs et vols acomiadar amb gallec?
1: Vale, bueno. Antes de nada, moltes gràcies per invitar-me a este programa. Xa ho diremos tamén de Nogaliz Algo Máis, i larga vida a ràdio en galego en Catalunya, i larga vida tamén a Sastre Ràdio.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vos.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
4: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Soledad García, que va néixer a Sòria i es va traslladar a Barcelona quan tenia 15 anys. La Sole forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, al barri on viu. Hola Sole, com estàs?
1: Molt bé.
0: Gràcies per accedir a aquesta entrevista pel Xerrem d'Arreu.
1: De res.
0: He explicat que vas néixer a Sòria, però això va ser accidental, oi? Perquè els teus pares eren d'un poblet a uns 20 quilòmetres de Sòria.
1: Correcte, és així, sí, a 20 quilòmetres. Van baixar la meva mare perquè no podia tindre casa, i a l'hospital, bueno, quan va sortir, doncs me van bautitzar a Sòria, a Sant Joan de Rabanera. És una església molt maca, romànica, en la capital de Sòria, però m'he criat, o sigui, sempre he estat al poble de Gallinero.
0: Els teus pares que feien de pagesos a Gallinero?
1: Sí, treballaven la terra, sí.
0: Sí. I tornes sovint tu encara?
1: Dues vegades, tres a l'any, més o menys.
0: Sí. I has vist molts canvis?
1: No, del poble no. Va canviant la forma, la manera de treballar. Abans se treballava molt i tot era manual, i ara amb la maquinària han canviat tot. Sí, ha millorat.
0: Però la gent segueix treballant la terra.
1: Sí, sí, continuen treballant. Els que estan allà, els que s'han quedat, sí que estan treballant la terra.
0: I encara teniu la casa familiar?
1: Sí, encara la conservem, i con molt sentiment.
0: Clar.
1: Inclús tinc terres dels meus avis, dels meus pares i tal, i és enyorança.
0: Clar. I te les cuiden algú altre?
1: Sí, correcte. Sí, sí, l'he donat a noi i les treballa, i bueno, de moment allà estan.
0: Què cultiveu?
1: Se cultiva cereals, el trigo, el blau,
0: blat,
1: el blat, avena, que no ho sé com, bueno,
0: cebada,
1: la cebada, i després que més, res més,
0: bueno, cereals,
1: comencen a treballar-lo per
0: blat de moro.
1: Sí, perquè abans treballaven un any la terra i la deixaven descansar un altre any. Però el que ocorria, que ara no sé què estan fent, que estan inventant, la cultiven cada any, o estan intentant cultivar-la cada any.
0: Canvien el tipus de cultiu, però...
1: Correcte, sí, sí, sí. Sí.
0: Està bé. I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
1: En moltes coses. Bueno, jo crec que m'he format jo mateixa, però he tingut molt de petita, he tingut molt, molt de carinyo. Era una família molt gran, el meu avi tenia 10 fills.
0: Uf!
1: Sí, i m'he criat a continuació de los tiets. O sea, ha sigut una continuació, però jo era una altra filla per la família. Ha sigut molt maco, de veritat. Sí.
0: Els teus pares també van deixar el poble i van venir després cap a Barcelona. Els hi vas obrir tu camí?
1: No, jo no. Jo no vaig ser qui els va obrir camí. Sí que les va influenciar per vindre a Barcelona, perquè treballaven molt, moltíssim, i no arribaven. I jo me vaig vindre, i el meu germà també ho havia fet el mateix, i abans que el meu germà emigrés va vindre el meu pare, i va començar a treballar.
0: Que bé. Perquè va trobar feina ell.
1: Sí, va trobar feina en una agència, primer repartint, i després ja se va quedar com de guarda a la nit. I molt bé, molt bé.
0: De la teva arribada a Barcelona, quines impressions recordes?
1: Me va costar, no vull emocionar, me va costar molt.
0: Clar, venir sol als 15 anys.
1: Sí, tenia molta família, però em faltaven els meus pares. I bueno, i després ja molt contenta quan van vindre ells.
0: Ja. Quan van trigar a venir ells?
1: Pues jo crec que 4 o 5 anys, més ja, o menys. Sí.
0: Se t'havia fet llarg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, la veritat que sí.
0: A quin barri vivien els teus tiets i on, on vas anar a viure
1: he
0: tu?
1: Viscut, he viscut al costat de l'editorial Bruguera, uh-huh. Font del Remei.
0: Sí.
1: Després vaig viure en el barri del Guinardó, els meus pares, i ara pues, aquí a les Corts, bueno, aquí a Sants, a l'Avinguda Madrid.
0: Sí. I et vas posar a treballar de seguida?
1: Sí, jo sí, vaig començar a treballar, a estudiar, i bueno, vaig treure el títol de teneduria de llibres, i sempre he treballat en el mateix, comptabilitat.
0: Sí, però a diferents empreses.
1: Sí, sí, sí, vaig començar, bueno, on estava el Quirón abans, a... i a Camèlies, sí. En un despatx, després, bueno, dos o tres cosetes. A Valcalca també, al Pont Valcalca també he treballat, sí. En una empresa que era textil, sí, molts sí, anys, sí. Aquí són molts anys, i després en Sant Joan d'Espí.
0: Ah, sí. És que bé. Després de casada vas seguir treballant?
1: Sí, vaig, quan estava, portava 7 mesos embarassada del meu fill, vaig parar i quan la meva filla tenia 2 anys vaig començar una altra vegada.
0: Ah, mira, està bé.
1: Sí.
0: I quan vas decidir aprendre a parlar en català?
1: Bueno, jo no lo vaig decidir, o sea, simplement és que m'agradava sentir-lo. Me costava molt parlar, però un dia vaig dir tinc que fer-lo perquè treballava, tenia atenció al client i a vegades trucaven dient que eren catalans i bueno, jo tenia que seguir la conversa i vaig començar. Me costava al principi molt, però bueno, després molt bé, hasta inclús me van dir si era catalana.
0: Ah, mira que bé veus. I ara que vas en un dels grups del xerrem,
1: sí.
0: El català el parles també fora del grup?
1: I tant, i tant, i a vegades animo a catalans que havia parlat el castellà amb ells i ara digo, sí. No, ara soy yo la que vull parlar el català. Sí.
0: I tu recomanes el participar d'un grup del I xerrem?
1: Tant, i tant que sí, i tant, és molt maco, jo me sento molt bé.
0: Sí,
1: sí, sí, con el grup que hem format és meravellós, estic molt contenta.
0: Que feu bàsicament conversa,
1: conversa,
0: no? No feu gramàtica.
1: No, conversa, però passa el rato ràpid.
0: Sí, que parleu de tot.
1: De tot, una mica, a vegades pregunta coses nostres, de la joventut, d'una altra cosa de cultura, el que sigui, però de tot, se parla una mica de tot.
0: Teniu una guia en el
1: sí,
0: grup?
1: Sí, sí.
0: I on us reuniu?
1: En el casal de Violante Hongria.
0: Ah, ja.
1: El casal, sí.
0: Fan moltes activitats, oi, en aquest
1: moltes,
0: casal?
1: Moltes, moltes. Jo la primera vegada que vaig començar fa 3 anys me vaig anotar relajació, després a ioga, i ara perquè no tinc més temps, però bueno, el català no l'ho deixaré, no.
0: Així m'agrada. En els grups xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i tu t'hi vas presentar. Què et va animar a presentar-t'hi?
1: Me va animar, bueno, que guanyaves i bueno, que tenia la motivació i me vaig posar a casa fent anotacions de les coses meves i me va sortir el que havia sigut la meva vida. I bueno, lo vaig presentar, no vaig guanyar perquè ha guanyat el company,
0: sí,
1: però bueno, molt bonic.
0: És un estímul, no?
1: Sí, sí, me vaig sentir molt bé i lo poso moltes vegades
0: i és important participar.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs mira, ara l'escoltarem.
1: Perfecte.
2: El català a la meva vida. Soc natural de Sòria. Vaig viure la meva infància envoltada de la família de la que guardo un record preciós. Sobretot de los meus avis paterns, tios i uns pares maravillosos. Vaig marxar a Barcelona amb 15 anys. Tinc el cor partit. Vaig néixer a Castella, i Barcelona m'ha donat tant i tant que és com un somni per no despertar de lo meravellós que ha estat. Vaig treballar, vaig estimar i vaig formar la meva família a Barcelona. Tot el que podria explicar és bonic i per això vull defensar el català. Quan jo vaig venir, em vaig unir a la família del meu marit. Parlava en català i automàticament van començar a parlar-me en castellà. Ara lament no haver seguit en la seva llengua i estic segura que m'haurien ajudat a parlar-lo molt abans. Transmeto de tot cor que m'agrada parlar-lo i sé que encara que no faci a la perfecció del que és català de naixement. Ho parlo sempre que puc. Ara no soc ni d'aquí ni d'allà. Només sé que he estat feliç on m'han volgut tant. Per els meus 58 anys de vivència a Catalunya, defensaré sempre el català i el benestar de Catalunya. Soledad García.

0: Ara estàs jubilada. Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: No, no, no vaig treballar fins als 67 anys. I bueno, sí, un canvi de tindre poques hores per disfrutar, clar, a tindre més hores, i les he estat aprofitant.
0: Veus que bé.
1: Sí, de veritat que sí.
0: I a més d'anar al grup de conversa de català, fas altres activitats?
1: Sí, a vegades truco a una amiga per prendre un cafè. Altres vegades, no sé, programo un viatge. Bueno, porto 2 anys molt viatgera, molt
0: clar,
1: viatgera.
0: Clar, clar, clar. On has anat últimament?
1: Últimament, l'any passat vaig estar, l'any passat no, l'anterior, el 22, vaig estar a Marroc, i a Tailàndia.
0: Fixa't.
1: Sí, i l'any passat vaig estar una sortida d'estes que són de natura,
0: sí,
1: a Badajoz, que me va agradar molt moltíssim, uh-huh, perquè a mi la natura m'agrada molt moltíssim,
0: sí.
1: I després vaig estar també a continuació vaig marxar a Marroc 10 dies aproximadament, i després vaig estar a Perú, però vas vindre molt, molt, molt cansadeta, però em va agradar moltíssim.
0: Perquè a més el del mal d'alçada que diuen...
1: Una vegada que estaven a 4.950 metres d'altitud,
0: sí,
1: perquè el que és l'altitud que està en Machu Picchu, sí, que puges i tal, en l'autocar i això, no, allí bé, però en l'altra muntanya, sí, que era més a dalt, pues cuidado, no vaig sentir res, molt bé.
0: Que bé, quina sort.
1: En el lago Titicaca, o sea, vas notar una, com que no me trobava bé, no sé el per què, però suposo que era cansanci, ja, també.
0: Ja, és que clar, viatges, allò que et veus com obligat a aprofitar-ho tot, no? I et canses més que no si estessis aquí.
1: I portes tantos dies ja que no saps
0: clar,
1: on estàs. A vegades començaven a les 6 del matí,
0: sí,
1: i arribaven a les 10 de la nit, que
0: clar,
1: estaven fent
0: clar,
1: quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
0: Sí, sí.
1: Però jo tenia que tenia que fer-lo.
0: Clar, i amortitzar el viatge.
1: Arribo sempre al final de tot, de veritat, m'agrada molt viatjar.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I guardes, no sé, algun record especial d'algun dels viatges que has fet, o hi ha algun viatge que t'hagi marcat més que un altre, o això?
1: No, la veritat que, bueno, un país t'agrada més que l'altre, però abans que anava a saber, jo sempre me fixo molt en la cultura, en com viu aquesta gent, o sigui, això perquè no lo acaben, l'altre pregunto sempre, estic investigant sempre,
0: sí,
1: el país a los viatges, això sí que lo
0: fa. Sí.
1: I això per què, i allò per l'altre, bueno, sempre... estic consultant.
0: Clar que sí.
1: Coses, m'agrada molt.
0: Ben fet. I tens algun viatge en perspectiva?
1: Pues de moment, bueno, ara tinc que, suposo que per febrer iré a Budapest, i després també voldria a Finlàndia també.
0: Ah.
1: També m'agradaria, però bueno,
0: clar,
1: de moment programat no, ningú.
0: Bueno, però ja sí. Si ho tens al cap, no?
1: Sí,
0: és la,
1: sí, sí,
0: la manera, sí, com de començar.
1: Sí, jo és que sempre estic pensant, no paro.
0: Que bé, que bé.
1: Con l'edat que tinc i no paro.
0: I què fas, viatges amb guies locals? O...
1: Sí, sempre programat, eh?
0: Sí.
1: Vull con una veïna i m'he adaptat molt jo a ella i ella a mi també. L'any passat també estaven en Lanzarote, Santa Cruz, bueno, van estar en les Canàries també, i molt bé, hem fet ja diversos viatges i ens adapten molt bé l'una a l'altra.
0: Ah, mira, això també és important,
1: sí,
0: perquè jo trobo que amb un viatge comparteixes molt, no?
1: Sí.
0: I a vegades persones amb la que et sembla que t'hi entens o
1: sí,
0: això, i a vegades el viatge és com la prova de foc, no? Perquè convius molt,
1: clar,
0: i a vegades això amb situacions de cansament,
1: sí,
0: o de tensió.
1: Pues sí, a més notes que estàs vigilada, que estàs, ella està pendent de tu d'ella. Això va ser molt maco, perquè jo de veritat que sempre havia viatjat amb la meva parella, amb el meu marit, bueno, en fi, bé, però de totes les maneres ara me trobava que sola no volia viatjar. I una veïna me va dir: mira, aquesta persona viatja molt. I de veritat que estic contentíssima.
0: Ai, veus que bé.
1: Sí, molt bé.
0: I el teu marit també era viatger?
1: També, sí. De veritat que sí.
0: Vas dedicar també, bueno, bona part de la teva vida a cuidar-lo, no? Que va estar malalt.
1: Sí.
0: És una altra faceta de tu, no? Molt diferent, no?
1: Molt diferent.
0: Que tens la vena cuidadora també.
1: Sí, bueno, no? Sí, és normal quan algú de la família se troba mal, no?
0: Sí.
1: Sempre m'he trobat durant anys la meva mare, el meu pare, el meu marit, tot.
0: Ara també cuides els teus nets, no?
1: Sí,
0: però massa. Això és una alegria, no?
1: Jo crec que els cuido massa, no tinc que controlar, perquè això sí que no sé frenar. És com una protecció a la família que sempre estic
0: disposada.
1: Sí, la veritat, i és massa, i no, se fan grans, clar, de petits bé, però ara quan són grans ja les molesta també que estiguis tant per ells.
0: Ah, clar, no volen la seva independència, no?
1: Això, i tinc la filla que està al costat meu, i si sí. Donar-me compte, a vegades m'hi passo.
0: Ja. Quina edat tenen els nets? Doncs
1: pues tenen 17, 16 i 15. Sí, ja són grandets.
0: Clar, sí, clar.
1: Un petit està fora ara, que ha marxat a fer un curset d'anglès tot un any, i ara solo queda el
0: gran
1: marxat amb mi, en el dia.
0: Ah, veus? El deus trobar a faltar, no? El que és fora.
1: Sí, el petit, i tant, sí. És el més petit de los tres.
0: Bueno, no es porten gaire,
1: però
0: no.
1: És que cada any ha sigut un. I m'he quedat sense nenes, però bueno, són tres nens molt macos, molt bonics.
0: Clar, sí. Mira, això és una de les coses que no es pot triar.
1: No, clar que no. A mi m'hauria agradat, la veritat que sí.
0: Sí, bueno, però mira, però aquestes edats ja busquen la seva independència,
1: por
0: no?
1: Por supuesto que sí. Sí, és així.
0: Què els diries tu a persones que es plantegen apuntar-se a aprendre català amb un grup d'aquests del Xerrem?
1: Ui, que lo... que lo passaran, bueno, que si se animen i se posen a estudiar el català, que és com una diversió, però que lo passen molt bé, que hi ha molta animació i que, bueno, que troben les persones que jo he trobat.
0: Clar.
1: Sí. Perquè nos han fet una... Bueno, ens han dedicat a les senyores, per l'educació, per tot, vagin més gran que jo, veient més jove, i tot és bonic.
0: Clar. Tu, a part del que vas escriure pels microrelats,
1: sí.
0: Vull dir que t'agrada la poesia, no?
1: Molt,
0: i deies
1: molt romàntica.
0: Que n'havies triat alguna.
1: Sí, he portat, bueno, tinc una que també la vaig traduir precisament per portar-la allà, perquè Lluïsa, la professora, ens va dir: si porteu alguna. I sí, la vaig traduir al català, també.
0: Ah, mira.
1: Sí.
2: Aniversari. Jo i les flores roses no supliran l'efecte que davant de totes aquestes coses sento des del meu destí. Afecta vida meva, propietària del meu cor. Només desitjo en aquest dia enviar-te tot el meu amor. Feliz aniversari, Brix, d'esperança, il·lusió. Tan sol, no t'oblidis que aquí està el meu cor. Transmeta't el meu afecte, és tot el que anhelo, i dir-te en aquest escrit dures paraules, t'estimo. Durant la nit i el llarg dia de la meva vida militar, només sento l'alegria de poder al teu costat estar. Àngels del meu suplici, que embriaguen el meu pensament, propietàries del meu sospir, flor del firmament. Per això aquest dia vull enviar-te la meva felicitat i que a través del món sencer arribi tota la meva ansietat. No entristesques, amor meu, que el nostre amor no mor, però després del llarg camí es fomenta i només creix. Abans pensava que es volia, ara només això, sinó que a més penso que sense tu em moriria. Perquè la separació només experimenta, sinó que a més aparenta un increment en la passió. Sento que un dia, no gaire lluny, tornaré aviat a casa meva i està en la nostra mà haver-lo d'oblidar. Per això, aquesta llarga estada en què ens han separat, que serveix d'incremència al nostre amor insaciat.
0: Bé, tal com dius, ets una romàntica. Doncs això, acomiadem el programa amb aquest poema que vas traduir tu.
3: Era el meu marit que me lo va dedicar quan estava fent el servei i encara no eren novis.
0: Mira,
3: encara no eren novis.
0: I te'l va escriure en castellà i tu
3: sí,
0: l'has traduït al català.
3: I jo l'ho vaig traduir per portar-lo a la classe.
0: Doncs això del romanticisme era una cosa compartida, eh?
3: Pues sí, la veritat que sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per haver-nos explicat les teves vivències i fins una altra.
3: De res, de res.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
6: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant.
6: Amb Caral Pedemonte.
7: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gràcies!
15: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquest esta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Born Nights and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without You.

el programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, and rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Bird Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docusèrie, complementària Rehearsal Series Carnegie Hall al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la 1 al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpreta és l'Stella Lefty, cantant, compositora, emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper d'altres artistes, com per exemple Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know, la cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat, Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston.

van prometre el temps de country, també ho van prometre el club del country, que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades amb el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix, o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta, que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dona nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema, The Water Is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams, The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

0: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Gràcies.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Esplugues FM.
8: Són les 6 de la tarda.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
11: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: llevo amb tu.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança, 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
4: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
2: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons

0: responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final, en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria un dels objectius?
0: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
0: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
0: Exacte, eh? Exacte, sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
0: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
0: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un taller això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
0: Físicament, no.
1: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
0: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
1: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són

0: Sí, bueno, diria que tot arreu, eh?
1: Perquè, sí, evidentment. Sí.
0: Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
1: que hi hagi paritat.
0: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això sí. No teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però,
1: sí, però no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. Mm. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
0: Sí, és que hi ha exemples curiosos, eh? Perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
0: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
0: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
0: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
0: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
0: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
0: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic, coordinadoresplugues és @gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a la xarxa Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
0: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
0: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé, i a més des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
0: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies Esther per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iVoox. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugues.fm.cat i xarxes socials d'esplugues.fm. I per a aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lledó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents d'Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres a vegades, sí, no, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí.
0: Sí, estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força jove, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys i a més heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia, perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia, ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és "voy a hacerme un massaje", no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista...
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino, amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent... costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venia a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir, és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per
1: sí.
0: part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no? Cada vegada més, i la gent

0: Deu de forma preventiva, per si la cosa no ha ido bien,
1: sí,
0: no?
1: No
0: sé si és el cas, eh?
1: Cada cos reacciona d'una manera diferent i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients, si t'estic fent molt de mal, avisa'm, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no, no és tan cert com teníem la creença antigament. I pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha... els pacients diuen, ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que no toca m'estan amb bé. Doncs aquest és ha de ser el límit. I la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res i el dia següent diu, ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre. No?
0: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona. No?
1: I depèn de la situació. Vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona doncs té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? De situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia, estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, doncs a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos. Però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria a nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria. Vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020, a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que era el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va... Bueno, quan es va fer el confinament nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sabut a posteriori.
0: Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement doncs, una falta de mobilitat perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va juntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural. Ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar. Sí.

0: Sí, aleshores en aquest moment doncs, gent que es va bloquejar i vam arribar doncs, a ser tres treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú
1: que vingui.
0: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
1: Clar.
0: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
1: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo sobre el tema de la fisio us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies i com m'he dit a l'inici del programa em van operar fa 3 mesos i quan estan a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta i clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que és equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores. I aquest senyor se'm queda mirant i diu, no, dic, jo sé a el que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
0: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, doncs tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta. Clar.
1: I a més, corregeu-me si m'equivoco i torno una mica a l'experiència personal. Lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de, igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
2: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació, o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui, perquè no, després t'ho diuen i potser dius, ostres, sí, és molt evident això que m'està dient, però no havia caigut jo sol, no, en això. I és molt important perquè és el que dius, tu ho vas experimentar, no, i després et va ajudar molt, sobretot en els primers dies, no, amb el dolor que tenies o així, sí, de poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients al moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
1: És un acompanyament, al final, no? Del pacient.
2: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell de, no, d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
1: A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres perquè us conec de fa uns anys i sé algo de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius per exemple, com els castellers, no?
2: Sí.
1: I què fèieu aquí?
2: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
1: aquí
2: examen.
1: Aquí feina no et faltava,
2: aquí
1: m'imagino.
2: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així, no? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, per, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
1: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
2: exacte
1: posició que ocupa, no? També, també crec que heu fet de fisios d'open arms, és possible?
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
1: Què és aquesta experiència?
2: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, ja la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, resulta que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'ús, no?, de, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra. I els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris que, o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustat.
1: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva,
2: no
1: amb la seva darrera...
2: No, no,
1: no heu arribat a temps.
2: No.
1: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt, molt, molt realista i molt de dia de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, uh-huh, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí, i que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
2: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que
1: una
2: de
1: les
2: moltes crisis que hem patit. I doncs sempre anava encadenant feines pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment li, del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no?, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no?, dels Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí. I amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té els seus espais. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar, clar, amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tinguis, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot, clar, això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals, potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També.
1: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
2: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si et passeges per Esplugues hi ha moltíssims centres i, o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre doncs és això, el que 100% a domicili.
1: Que, quines poblacions esteu movent en aquest moment?
2: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
1: Del desplaçament que feu, m'imagino.
2: Sí, a vegades, no, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és una cosa que els expliquem als nostres pacients.
1: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
2: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat, i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o
1: algun
2: derivar.
1: Professional.
2: Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements, i sempre intentem no extralimitar-nos perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
1: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
0: No, jo crec que és molt obert, perquè, de fet, inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
1: El mòbil té alguna cosa a veure?
0: Segurament, no? I la falta de moviment, també. Però sí, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
2: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències, bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, en via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
1: Sí. Aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no? Que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
0: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no? I parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, al final també, dins del servei que ofereixes, ajudes una miqueta a això, no? Fer aquest cribatge, dir, preocupa't per això o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
1: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no? De lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
0: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no? Que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que algú més s'està passant.
1: I aquí no entrem, sí, aconsellem al pacient.
0: Exacte.
1: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
2: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no? Per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat. I a part, la camilla pesa 13 quilets i sí que, si és per Esplugues, amb les rodes que porto, vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema. Però sí, amunt i avall. I, de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
1: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no? Que els pacients es recomanen uns als altres i...
2: Sí, per nosaltres és algo molt important també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no?, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no? Sempre que entrin a casa teva és algo molt, no?, íntim. I per part meva o per part del Marc també ens dones més confiança de que sigui algú pues, que diguem, vale, pues...
1: Que ja teniu una referència.
2: Sí.
1: Perquè, clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas,
2: sí,
1: i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
2: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és algo que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui, vigila...
1: Clar, perquè vas començar molt jove també, clar.
2: Sí, doncs pues mira, 29 anyets, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no?
1: Per,
2: sobretot preocupant-se per aquests temes de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser res greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda perquè tu estàs a casa seva, ell se sent en el seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és una cosa que puguis agafar i marxar.
1: I marxar ràpid, clar.
2: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer, però entenc que aquests serveis existeixen també, no? Vull dir...
1: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
2: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon, alguna vegada hem tingut algun dubte de, perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos, no era un que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si no, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
1: Clar.
2: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
1: I alguna de divertida, Marc?
0: De divertida? Ma, totes.
2: Moltes.
1: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sigui el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
0: Sí, jo crec que ens trobem de tot. Sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys. Al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen, i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs. Però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
1: Jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser precisament per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
2: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen, potser d'una horeta, per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar un mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les de sola, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està, no?
1: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors.
2: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no? Se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidat dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no? Perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no? I optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no? D'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
1: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3 d'altres.
0: Exacte, sí. I això les empreses que viuen de números doncs, també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
1: Bueno, és que, de fet, jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa, al final, no? I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
0: Sí, amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor, també. Si jo al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
1: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè, a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove, degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal, i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final amb xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no? Sí, però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
2: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molta tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te en la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no?, amb aquest sedentarisme i amb aquesta posició.
0: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16-17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15-16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és, i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament ja hi era. Però un nen de 15 anys diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir és una senyal de que alguna malament estem fent.
1: Clar, perquè a més és que si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
0: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
1: Educació i prevenció, potser,
0: exacte,
1: també, no?
0: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
1: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
0: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no?, hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
1: Allargar la vida.
0: Exacte, per allargar, aquí ja podríem entrar èticament o si a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegi més vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
1: moguis. La qualitat.
0: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
1: Home, com a objectiu sembla bastant loable, de dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment important.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
2: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
1: Sí? Sóc poc original, llavors.
2: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país
1: on
2: que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé, i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust, i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món, i que ells, no, són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
1: O sigui, sou nòmades, però de tornada, sí, a casa.
2: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
1: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
2: És d'Esplugui, sí. Adoptat, sí.
1: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres, o algun... És una curiositat, perquè...
0: No,
1: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
2: No, no som com els metges, de moment, encara.
1: Us amagueu, us amagueu.
0: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
1: O sigui, ah, sí?
0: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest moment.
1: Curiositat professional,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és, no, sí, això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola, sí, Nacional a que ens fessin un, a veure com era allò. No.
2: Sí, que ens expliquessin una mica el mètode.
1: I com va anar l'experiència?
2: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
1: agradar. És tant com diuen o no?
2: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
1: Producció asiàtica.
2: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí, sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
1: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
2: Exacte, en aquest cas, en aquest cas, sí.
1: Amb el cartró i sense la, sí, sense la camilla.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm, després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
2: Ui, pregunta filosòfica
1: profunda. No és fàcil. Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
2: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de, bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tirar en moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes, normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
1: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
0: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
1: Depèn del moment, també, no?
0: Sí,
1: Depèn
0: sí,
1: del
0: sí.
1: moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Bosch. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
2: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un
1: dels
2: concerts.
1: Exacte.
0: Sempre arribo tard.
2: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
1: Aneu aquest any també?
2: Sí, sí.
1: Quina
2: sí.
1: Sort, jo aquest any sí que no, eh?
2: Te'l perds, eh? I bueno, és com un grup que, no?, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos. I...
0: Sí, i és una mica aquest... doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no?, que aparentment pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
1: Estava acabat, sí.
0: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
2: sí que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
1: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona... a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista del que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i quan recorre amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant. Us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
2: a
1: totes
2: vosaltres.
1: Les explicacions.
2: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins aviat.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: són les 12.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
2: 95, any? 95, a l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit en tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull, i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més. Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions i sí. Doneu suport a altres llibres sí. Que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
1: sí.
2: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia que el cadiraire, que hi havia una cadira.
2: Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era una casa de
2: El carboner.
1: El carboner, que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
2: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5 resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
2: Però
1: amb quina parella
2: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
2: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
1: sí, sí.
2: I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
2: Sí, és una persona molt interessant.
1: Sí.
2: I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Caselles, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda a la llibreria Esplugues.
2: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí, el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves
2: Madrid. Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec que a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res, perquè
1: no,
2: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies sobretot. Són unes fotos entranyables, és un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
2: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari,
2: sí,
1: cultural.
2: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides,
1: sí,
2: perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
2: Moltes, moltíssimes.
1: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
2: Tot. I
1: cap
2: Lleida,
1: tot. Una.
2: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
2: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, i
1: sí,
2: el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat.
1: Bueno,
2: sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
2: Sí.
1: Algun correu electrònic?
2: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
2: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també ten grup d'estudis d'Esplugues, i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
2: a YouTube
1: això.
2: També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
2: Totes.
1: Les podem trobar, bueno, ara
2: totes,
1: la
2: pàgina
1: web.
2: Sí, sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
2: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina, fer això.
2: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes,
1: sí,
2: que és el dia que tenim assignada la sala.

0: conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular, sí.
0: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una, sí, un molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh?
0: Sí.
1: Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més de les... dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
0: sí,
1: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí,
1: i són... són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
0: sí,
1: aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Ah, bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: meva.
1: Anual 25 euros. Anual.
0: Doncs vinga, animem-nos.
1: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
0: Sí.
1: És una estratègia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal del mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
0: Doncs
1: sí,
0: buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes, gràficament o visualment, complicades. Perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues.
1: Oi, oi, oi.
0: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'in a 3 amb els noms de les famílies i els anys. I allò
1: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres.
0: Aquella,
1: és que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No, no avança, no avança. No, no, no, no. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra,
0: sí,
1: veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antiga.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, sí, clar. Sí, sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi, i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. una vegada i es va dir pues, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar,

0: una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del... Sí. I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
0: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Can Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
0: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
0: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
0: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? T'has preparat moltes coses.
0: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, el ResearchCat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Llobregat.
0: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió de la vostra tasca i de la vostra...
0: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
0: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança, perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla... Doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
0: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada, fem un cartell per anunciar-ho. I són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
0: a vosaltres.
1: A tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
0: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Si us dic Can Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
6: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys... president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
6: D'acord.
7: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
7: Bé, aleshores, tu has dit aquí al llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
7: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó a tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
6: I les caramelles,
1: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
6: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, que es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, ara el Montsió ja no el podem fer servir perquè
6: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també al Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
7: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem. No. Però, bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, amb moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona. Mm.
1: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any? Traient Nadal, evidentment. Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
7: Fonamental, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
7: també es feia.
1: Per l'enamorada.
7: sí.
6: Això s'ha perdut, eh?
7: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
1: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
6: sí.
1: I canalla petita també, oi?
6: No, ara canalla
1: no. Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
7: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem havaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Anselm Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Anselm Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims... Eh?
7: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
7: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És cert.
7: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Anselm Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
7: Treure la gent del vici, o sigui que... Cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
7: I aleshores, pues, sí. Nosaltres li donem gràcies.
1: En Josep Anselm Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta... política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Anselm Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals. Uh-huh. Perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no vaguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes. Era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Anselm Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas. Sí.
6: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Clavé que segueixen fomentant el que és tot el cant coral. Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar
1: En Anselm Clavé.
6: Exacte.
1: Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument al 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh, amb peixos, uh-huh, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment, quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també, quan baixes pel carrer, hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
7: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
7: molta cosa,
1: altres activitats, mm-hmm, que això va ser l'any 1985. Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en, mm-hmm, Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en, mm-hmm, Joan Palet, mm-hmm, era la coral La Coloma i la coral
7: Elisard
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí, que, uh-huh, convidem a les persones que estiguin interessades. Uh-huh. Podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Uh-huh. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, uh-huh, que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
7: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
6: Home,
1: molta.
6: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
7: Moltes hores.
1: Sí,
6: sí.
1: Molta feina i molta gent al darrere, eh?
6: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les, sí, persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
6: Però, bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
6: Sí. Mm.
1: Quins dies?
6: Ensagem dilluns aquí a l'Avenç de 9, de 17 a 19, no, de 19 a 21 hores.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
6: Per Facebook.
1: Sí.
6: I, bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
1: mm-hmm,
6: que val, és el 610, bueno, sí, 610 60 18 31... I bueno, llavors, el que estigui interessat, pues, bueno, s'ha de fer soci.
1: Per cantar s'ha de
6: fer
1: soci.
6: Per cantar, que són 20 euros anuals, uh-huh, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal... si tu et fas soci, no cal que cantis.
6: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin. No se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any, no, en lloc.
6: No.
1: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
6: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge, doncs, entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
6: Hi ha com una gratificació, no? I llavors, doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la coral, portes, sí, 9 anys.
6: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi, sí, a la coral després de tants anys.
6: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
6: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Cors de Clavé com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes.
7: Mm-hmm.
6: Cada vegada n'hi ha més.
1: Bueno,
6: sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
6: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes, per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
6: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i hi ha vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
7: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La Junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, que abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
1: Clar.
7: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que, clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època, quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar a la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
7: amb tot,
1: les publicacions,
7: amb tot.
1: Absolutament amb tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
6: Home, nosaltres ho hem viscut.
7: Ja.
1: Hem viscut.
7: Sí, sí. Sí que...
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys, és així, oi, Joana?
6: Sí, hem tingut també el premi del Pont, no?, a l'any...
7: 98.
6: 90, no?
7: 98.
6: 98. També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música.
7: A la cultura.
6: A la cultura, aquí a Sant.
7: Del Baix Llobregat.
6: Del Baix Llobregat.
1: Molt bé.
6: I
1: alguna menció més que ara poder així de memòria?
6: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Finalment no va ser.
6: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè, una pregunta, sou secció de l'avenç? No.
6: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
6: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç. Sí. O sigui, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç i estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la junta actual, i abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
7: No. Per el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Joventudes, i per allà a Can Clot, amb algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu amb un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avens. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
7: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avens, que encara que no hi sigueu des de secretaria, els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
7: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
8: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avens. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
9: Hola, què tal? Bon dia.
8: Benvingut a Esplugues FM.
9: Gràcies.
8: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avens.
9: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça, per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avens, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
8: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
9: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
8: Clar, diverses generacions juntes compartint
9: clar,
8: aquest esport.
9: A mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit i encara tinc la sort de tindre'l. I compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
8: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
9: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar i em sembla que tinc el carnet número 14 o així. Soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
8: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
9: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que hi veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
8: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
9: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
8: I passar-ho bé.
9: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
8: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres sí. on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet.
9: I... Tenim la sort de tindre la Junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte i al final ho vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
8: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
9: Història de la penya...
8: imatges, imagino.
9: I molta fotografia sí. i ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
8: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
9: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
8: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
9: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí doncs, pots gaudir de moments de...
8: Fer amics.
9: Sí, a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho sempre.
8: I, bueno, és millor en companyia.
9: Sí.
8: I una curiositat, feu travesses o no?
9: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... Conec molt poca gent que faci...
8: Juguen per internet, aquestes coses.
9: Sí, aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
8: Però fer una travessa així en comú...
9: No.
8: Seria complicat, potser, no? De poder triar
9: els... Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
8: Moviment.
9: Sí.
8: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
9: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
11: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
12: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

si t'he de ser sincer. Navegant a derives m'ho passo prou bé a la classe turista d'un cel estranger.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: ¿Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
5: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
4: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
5: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
6: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.